0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendar feu anar sa olla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa. Que...

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: I tornem a ser en et Sonora, a Ferreries, i avui mos hem assegut aquí amb en Joan Vidal Coll, nascut l'any 1945 a Ferreries, i ara just acaba de tornar de sort. Hola Joan, com estàs?
2: Hola, mira, millor que millor. Estic bé, gràcies a Déu.
1: Com el tens, a sort?

0: Bart.
1: Kom, qualsevol manera. De qualsevol manera.
0: Ja comencen a sortir les patates?
1: Encara no. Encara no. Sortiran.
0: Quin vincle tens amb el camp, tu?
1: Bueno, el vincle que puc tenir és que vaig viure uns quants anys al camp. I m'agradava molt. Però, bueno, el món no s'atura de donar voltes i voltes dins el món i el vaig deixar al camp.
0: Quan hi vas anar al camp?
1: Hi vaig anar a l'edat de 8 anys.
0: I com és que vas anar al camp amb 8 anys?
1: Bueno, possiblement per les necessitats que hi devia haver, perquè jo a 8 anys no ho sé, perquè... però per les necessitats que hi devia haver a sa casa, aquí on, a cas pares, perquè, bueno, érem bastant de germans i érem moltes boques. I així em van llevar una.
0: Quants de germans éreu?
1: Vam ser 14 germans.
0: I tu quin eres?
1: Jo, el quart. Tenia un germà major i dues germanes. Jo era el quart.
0: I com es deia ton pare i ta mare?
1: Mon pare era de nom Miquel i mon mare era Joana.
0: I a què es dedicaven?
1: Mon pare, jo, el que jo vaig veure, feia carabó. I mo mare, pues, casa i casa.
0: Cuidar, no?
1: Cuidar, clar. I amb els fills que hi havia, crec que n'hi devia sobrar molta de feina.
0: Que hi vas anar mai a fer carbó amb ton pare?
1: A fer, no. A fer dies a sa marina, sí. No sé, però bueno, això arrellam de més de 8 anys, eh?
0: I què feia ton pare?
1: Feia llenya. Anava fet la quantitat de llenya que necessitava per fer una sitja, la col·locava la llenya i cuia aquella llenya i sortia el carabó.
0: I ho feia tot sol?
1: Sí, sí, sí, tot sol.
0: Què comparties tu o que vas compartir de petit amb ton pare? Quines coses fèieu a part d'ajudar a fer feina? O...
1: era aficionat bastant a la pesca de canya. Era pescador d'oblades, una especialitat tal. I allà sí que hi anava qualque diumenge, perquè només hi anaves diumenges en això. I qualque diumenge sí, hi anava. Sí.
0: On anàveu a pescar?
1: Bueno, normalment aquí on jo vaig anar més era la part de Tramuntana de Ferreries. Sant Jordi, qui no és de Ferreries, Sant Ermità, Sant Isabel, cap al Pilar, tota aquella zona de per allà. Era el que solíem fer.
0: I què vas aprendre quan te van llogar en el lloc, quan tenies 8 anys?
1: Bueno, lògicament, el que era el camp. Vaig aprendre de veure, de conèixer el bestiar, com el bestiar vivia, com navegava, bueno, i aquestes coses. Passant els dies, passant el temps, vaig començar a fer feina del camp, com era et sembrar, llavors et sembrava bastant de blat i se sembrava i la terra se conrava, però anava sembrat el blat, passaven una barrera per damunt el llaurat perquè no fagués clots, no fagués, i quedaves el terreny un poc fi. I això és una de les primeres feines que vaig fer. I després, o antes d'això, córrer darrere els bens i cabres i tot el que hi havia.
0: Com es deia aquesta tècnica que utilitzaven en la barrera?
1: Que es deia? Sí. Barrerà. Anava llaurat, se barrerava el blat, el que era blat, o sigui, era, i també tota la terra desestivada, com eren les patates, com eren els melons, com eren cada cosa en el seu moment, se passava la barrera aquesta, i deien que el sol no eixugava tant la terra, si està llisa.
0: I l'amo i madona del lloc que vas estar, com eren? Què pensaven?
1: Bueno, l'amo venia del camp. Havia viscut al camp, m'imagino sempre, sa madona no, sa madona quan es va casar va anar al camp, i no sé què devien pensar llavors els del camp. A més, aquí on vaig estar llogat, li de Santa Àgueda, i és qui la coneix sap que és Santa Àgueda, però és, era una finca molt difícil de manejar perquè era tot muntanya. Tenia un terrenos com quasi a 2 quilòmetres en fora de dalt Sant Àgueda, i eren plans. I allò, clar, ja, però era una mica difícil, una mica manar les vaques de dalt Sant Àgueda, manar-les a pasturar allà baix, a 2 quilòmetres, i aquests 2 quilòmetres hi havia 1 quilòmetre i pico que era carretera, i resultava més difícil passar, que no hi havia cotxos, més n'hi havia un que passava per allà. Vull dir que era difícil, més difícil juntar vaques, bens i cabres tot junt per Manaró allà, perquè els animals eren diferents i era una mica difícil.
0: I quanta gent hi vivia a Santa Àgueda?
1: Els pagesos, i llavors hi havia 2 filles més joves que jo.
0: I missatges?
1: Cap més. Més hi havia jo. Si se li pot dir missatge.
0: Ah, missatget.
1: Sí.
0: I fins quan t'hi vas fer a Santa Àgueda?
1: Fins a 12, sí, 12 anys, algo més, però bueno, sí, 12 anys. I una curiositat o una cosa que vam tenir una mica de problema és que, clar, jo no anava a escola. I en aquella època va sortir una ordre o una llei que havíem d'anar a escola fins a 12 anys. I jo, clar, en els 10 no hi anava, en els 11 no hi anava i en els 9 no hi anava. I vam haver de fer el darrer any anava a escola els matins qualque dia. Anava a escola a Ferreries.
0: I com hi anaves a Ferreries?
1: amb un ase que hi havia, i allò era el transport que se podia fer.
0: I traginaves coses quan anaves cap a poble o, sí, o anaves a escola només?
1: Sí, no, traginava el que cada moment hi havia o cada dia hi havia. Per exemple, una de les coses que se feien era du es blat a moldre a cas moliner que hi havia en sasa, me'l carregaven i el duia en el moliner, ell me'l descarregava, i al cap de 2 o 3 o 4 dies que hi havien tret la farina, pues viatge al revés. I traginar no gaire coses, perquè el lloc treia poc, treia just per viure allà mateix.
0: Què recordes de l'escola de Ferreries? Com et tractaven els mestres?
1: Jo suposo que com ara, uns millor i uns altres menys millor. Sí. Una anècdota és que a Ferreries els al·lots anaven a escola abans d'anar a combregar a cases monges. Anava fet la primera comunió, passaven a cas mestres i els deien, allà ja anava un poc classificat per cursos. Jo, quan me van passar a cas mestres, me van passar en el primer nivell. I hi vaig fer un dia només. L'endemà me van passar en el segon nivell, a una altra escola, a una altra, en el segon nivell. I allà me vaig trobar, clar, amb companys que tenien 3, 4 i 5 anys més que jo. I me vaig trobar molt, molt petit jo allà dins. Perquè, clar, tu, me vaig trobar amb aquesta gent ja...
0: Més grossa.
1: Més grossa, sí, sí, sí, més grossa.
0: I què us ensenyaven?
1: Supos que el que podien. El que podien. Però sí, el que se feia llavors, tot el que fem, ho fem tot de memòria. O sigui, ho havíem d'aprendre de memòria. Tot. Començàvem el matí per fer cal·ligrafia. Després de la cal·ligrafia, no sé què li devien posar, però al matí fèiem una cosa que li deien problemes. Mira que si ri per saber que són problemes, llavors no sé què haguera fet. Contes, perquè llavors les matemàtiques tot era contes sobre la taula de memòria i bé, coses d'aquestes així.
0: I l'hora del pati o del recreo?
1: L'hora, però mira,
0: que fèieu?
1: Sortíem. El pati no era molt gros i segons que no es podia fer, perquè jugar a futbol no es podia fer perquè el pati era petit. Sí, bueno, i el que feien els al·lots en aquells moments, córrer i jugar en calçar, jugar...
0: I quan vas acabar de Santa Àgueda, què vas fer?
1: Vaig seguir el camp. De Santa Àgueda vaig passar a Serra, un vesí.
0: Com és aquest canvi? Com és que vas fer aquest canvi?
1: Perquè, bueno, a Serra, per dir cosa, ja me van pagar més del doble que a Santa Àgueda. I per aquest motiu no és que jo demanés, no m'ho volguessin donar, no, és que els mateixos pagesos van dir, nosaltres no podem pagar més, i com que allà t'ho donaven vam partir cap allà.
0: I en aquell moment Ferreries, la casa de la família i això, que feien els germans? Te recordes de quan us trobàveu, què fèieu junts?
1: Bueno, s'alegraven molt, mos alegràvem molt per on mos trobar, perquè en aquell temps el camp no era com ara. Anaven a poble els diumenges de matí i quasi després d'haver dinat, el migdia, en haver dinat, ja tornàvem a partir cap en el lloc. I dins el poble, els missatges, o jo en concret, hi vivia molt poc. Amb els germans, qualcun, quasi no mos veiem moltes setmanes. A més, a Santa Àgueda, com que era anar i venir era bastant difícil perquè a les cases no hi arribava carruatge. Havia de ser amb bestiar, coll de bestia li deien. Un dia, un diumenge que se presentàs un poc de mal temps, ja no anàvem a poble. Quan una petita problema de so, pues ja no anaves a poble. Ja estàs 15 dies amb els pura veure germans, pràcticament.
0: I quan vas canviar de lloc, quin tipus de feina vas fer o quina diferència hi havia en la feina que feies ja ara que eres més gros?
1: Vaig canviar, vaig deixar el camp a l'edat de 17 anys, més o menys, 17, 18 anys, i vaig fer de manobra, me vaig posar de manobra, i vaig fer de manobra fins que vaig anar a la mili, en els 19 anys, en els 21 anys, no són dos anys sencers que vam fer a la mili, però en els 21 anys que vaig acabar a la mili vaig tornar a fer de manobra, i en els 27 o 8 o so, vaig agafar o vaig fundar una empresa de construcció, i llavors vaig seguir amb aquesta empresa de construcció fins que em vaig jubilar.
0: I a Serra, tornant un poc enrere, des 12 en els 17 vas fer, més o menys?
1: No. No, no. A Serra vaig fer dos anys.
0: Ah, dos anys.
1: 14 anys.
0: Des 14, 15 en els 17.
1: 14 vaig anar llogat a Ciutadella, a un lloc de Ciutadella, a la banda ja de les platges del sur allà. I vaig anar allà perquè allà hi havia el germà major qui està allogat allà. I no sé per què ell se'n va anar i m'hi van dur jo.
0: I aquests tractes els ha fet ton pare o ta mare?
1: Sí, no,
0: o...
1: els pares eren els que feien els tractes. Clar, demanaven si volies anar. Jo també era aquí, allà o allà de sa, no tenia preferències per això. Aquí on anava me van tractar bastant bé per tot, bastant bé. A Serra ja hi havia, era un lloc bastant gran, ja era bastanta gent. Tres germans i tres germanes vivien allà. Un missatge o dos. Vull dir, allà ja era. I jo, clar, jo era un fiat allà. I me duen damunt sa mà.
0: I quin tipus de lloc era? Hi havia molt de bestiar? Hi havia moltes terres?
1: Hi havia moltes terres i bastant de bestiar. I jo, clar, ja en aquella època bestiar.
0: I sort que solíeu sembrar. De sort. Quin tipus d'arbres fruiters hi havia, per exemple?
1: Hi havia un arbre que hi havia, solia ser figueres, que no duen cap feina, figueres i figueres de moro, però no, arbres fruiters així no n'hi havia, no?
0: Com eren les porquejades a Serra?
1: Ah, les porquejades eren una gran festa.
0: Com començaven?
1: Bueno, el primer de tot, la feina. La feina del porc i això, però bueno, llavors ja és cap vespre, cap en el vespre, ja se començaven a fer bromes i se començaven a fer jocs i se començaven a fer... A Serra, tres germans festejaven, no n'hi havia cap de casat. Això jo vol dir l'edat que hi havia i com se feien les bromes i les dones per igual. Tres dones, una, dues, sí, tres dones cap de casada i, clar, ni morats, el lotes i això. I els vespres fer jocs d'aquell temps. Un que me va quedar bastant va ser que se posaven, per exemple, tres cadires, un al costat de l'altre, se posaven dues dones, una a cada cadira, i deixaven-se de mig buida. I damunt les cadires hi posaven una manta, semblava que era un sofà. Semblava. I no ho dic bé, no. Eren dues cadires. I enmig quedava un puesto buit. I posaven una manta i se tapava aquell buit. I ell feien seure un home, jugant, i feien seure un home. I quan aquell home s'asseia, les dones s'alçaven i quedava assegut allà enmig. Me va quedar molt aquesta cosa que de so, me va...
0: Que se n'anava per ull.
1: Clar, perquè no hi havia cadira. Quan s'asseia damunt la manta, les dones s'alçaven i, clar, i la manta se n'anava per avall.
0: Que menjàveu el dia de porquetjades? Era un dia bo?
1: Sí, un poc millor que els altres, però bueno, lo normal. El dinar me sembla que era un arròs amb costelletes i darrere, com a normal també, les patates frites, que això hi era cada panxó, i com que era un dia tal, dia de porc, ja hi posaven la sang, hi posaven les restes d'esporc, aquestes de so.
0: Un freixurat.
1: Un freixurat, exacte, freixurat.
0: I a la vostra família, sou de música, cantàveu, de quan us juntàveu?
1: No, tampoc no. Llavors no hi havia... A casa no hi havia res de música. Res.
0: No vas tocar mai cap instrument quan eres petit?
1: No. I és molt bo de comprendre's. Per què? Perquè no hi havia doblers. Per tenir un instrument. Me'n van regalar un, el primer, però ja no era. Ja no era a casa. Una gent me va regalar una guitarra sense cordes. I jo hi vaig posar les cordes, vaig comprar les cordes, un senyor que tocava guitarra me'ls va posar i qui va ser el principi de la música que vaig viure o que vaig fer.
0: Quants anys tenies?
1: 17-18 anys. Quan vaig començar.
0: I quina cançó és la primera que vas aprendre?
1: Uf, això sí que no ho sé.
0: La primera que te vengui en ment.
1: En guitarra jo no vaig sonar gaire. Perquè a Ferreries hi havia una associació i li deien d'associació de pares de família. I el president, o bueno, la directiva d'aquesta associació, van, un moment donat, van replegar els lots o bergants per formar, li deien, escoles formatives. I hi havia, van replegar un grup per teatre, van un grup per música, bé, tres o quatre o cinc grups d'aquests per fer coses. I jo me vaig presentar per anar a la música. I vam presentar si eren 7 o 8 o 10. I anàvem a escola de solfeig a Ferreries a un senyor sabia un poc de piano, però allò va durar molt poc temps. des que vam començar a pres vam acabar, aquí érem set, vam acabar en set. I amb aquests set, el president d'aquesta associació es va posar en contacte amb el director de la música que hi havia a seminari a Ciutadella, i llavors es vam anar a escola a ca aquest senyor i anàvem els diumenges. I per aquí va començar. I de per aquí vam aprendre solfeig i ja vam anar formant aquest grupet de set, que van quedar en sis, anar formant, sonar un conjunt. Va anar un poc per aquí. I jo la guitarra la vaig sonar molt poc, perquè ja amb el conjunt ja no vaig tocar guitarra. Ja vaig tocar un instrument de buf i bé, cada un se va muntar un poc així.
0: Quants instruments consideres que saps tocar?
1: Ah, cap ni un. Instrument, cap ni un.
0: I un poquet?
1: Que he tocat un poc. Pues, l'instrument meu va ser el saxo. Saxo alt. Però, bueno, he tocat aquest saxo alt, he tocat el saxo tenor, he tocat la guitarra baixa, so actuant, o sigui, en públic me refereix. La guitarra baixa, el teclat, acordeon, so he tocat, i la guitarra espanyola, que és de la sonada, però en públic, només era per anar a fer serenates, que fèiem en aquell temps.
0: I quina música vau començar a sonar en la banda aquesta que vau crear?
1: Quina música? La música lleugera aquesta que se fa llavors i se fa ara. Que llavors era un moment i fa un tipus de música i ara és algo diferent, però música fàcil, perquè lo difícil era difícil.
0: I cantàveu?
1: Sí. Jo vaig cantar molt poc, segones veus i això, però sí, hi havia un cantant i segones veus.
0: I us inventàveu les cançons o fèieu versions?
1: Fem versions quasi tot. Vam escriure una cançó que se va donar el cas que nosaltres vam fer venir un mestre de música, vam fer venir a Ferreries quan ja actuàvem en públic per millorar, per perfeccionar moltes coses. I que el mestre de música venia de Ciutadella, venia a Ferreries. I un dia li vam sonar aquesta cançó que nosaltres havíem escrit, li vam sonar, i ell se va interessar per ella i m'ho la va voler comprar. I nosaltres li vam dir que hem de vendre res de res, que això era nostre i que no ho volíem vendre. Perquè, bueno, mos havia costat un poc, perquè l'havíem escrita amb música. I en aquells anys, en aquella època, hi havia el Festival de l'O. I mos va proposar que la presentàssim en el Festival de l'O. Però nosaltres no vam voler, ni sabíem com, ni amb qui havíem d'anar a ratllar, ni perquè... I ell va dir, jo vos la presentaré en nom vostre. Jo vos la presentaré, però. I va anar presentada en el Festival aquest de l'O, aquesta cançó. Les males llengües diuen, o mos van dir, que aquesta cançó no va passar a la final, perquè se fa una triadella de totes i en quedaven 10. I aquesta no va quedar dins les 10. Però aquest any no hi va entrar cap cançó de cap compositor menorquí. Totes van ser de compositors fora de Menorca. I per nosaltres va ser un gran alegro, perquè no va ser que no fos bona la cançó, és que no hi havia cap menorquí.
0: Com es deia la cançó?
1: Triste Amor.
0: I com es deia la banda?
1: Isleños. Un nom que va arribar a ser un poc conegut, però com els altres.
0: On actuàveu?
1: Per començar, a Ferreries. Però, bueno, passant els dies, vam córrer tot a Menorca. Passant els dies i els anys i això.
0: I com eren els balls que actuàveu? Que feia la gent?
1: Ballar. Ballar. És el que se feia. Però era una gent més sèria, menys esvalotada. I era... Sí, sempre hi havia festes, hi havia locals que eren més esvalotats, però no. Era bastant tranquil·let, llavors.
0: Era un dia de sortir o de festejar, o que era quan hi havia ball, que la gent sortia mudada.
1: Sí, normalment sí, però això d'anar mudat se va anar perdent bastant. Se va anar perdent. Hi havia sales que sí, hi havia sales que no, i també dependia de la fetge, perquè hi havia fetges que no.
0: I qui éreu, els Isleños?
1: Hi havia un tal José Trujol, masquinat, va morir molt prest. Dos cosins, Vicent Pons i Vicent Roger. Un tal Miquel Roger. Hi va haver un tal Sebastià Trujol, qui ha tingut la jardineria aquesta, Truvi. I no sé si n'hi devia haver gaire més. Perquè vam a ser sis normalment sempre. El que passa, o el que va passar, que n'hi va haver qui es van canviar, n'hi va haver qui ho van deixar i n'hi va entrar un altre. I això.
0: I tu quin instrument tocaves principalment? El saxo?
1: Saxo, normalment. Saxo i teclat. I el darrer any que vaig sonar, ja no vaig sonar amb els Isleños, vaig sonar amb un altre grupet, perquè jo anava de casar i el que no tenia era temps. I vaig deixar els Isleños per no sonar. Però dos o més d'aquests altres me van enredar i que sí, i van formar un altre grupet. I amb aquest grupet mos canviàvem els instruments, estones. I jo amb això vaig fer saxo tenor, teclat i guitarra baixa. Quan jo agafava un instrument, agafaves de l'altre, bé, mos canviàvem els instruments. I aquest darrer any vam anar més de cap amor, actuar, d'aquest i això.
0: Bueno, això és anar fora.
1: Sí, però no a la península. La península no hi vam voler anar. Vam venir per... M'ho van oferir contractes, però no hi vam voler anar.
0: I fins a quin any va durar la segona banda aquesta? Com es deia, per cert?
1: Es deia Grup 2000. No me'n recordo, va durar un any. O sigui, vam sonar un any perquè van dir prou i prou.
0: Com vas conèixer la teva pare?
1: Com tant d'altres, neguent de festes.
0: De festes a on?
1: A migjorn, en aquest cas.
0: Te posaves en els cavalls, tu?
1: No. Ha estat una cosa que no he sabut fer mai. S'ha d'anar de jaleo, anar enmig dels cavalls. Per un motiu molt senzill, jo a 18 anys vaig començar a sonar el saxo en la banda de Ferreries. Sonant ja no podies anar de jaleos. En aquells anys hi havia molt pocs músics d'instruments. Les bandes, pobles, no n'hi havia. I aquí on n'hi havia no hi havia prou músics. I jo vaig ser un que me venien a cercar per anar a aquesta banda, per anar amb aquella altra, per aquestes festes de poble, que per sonar eren feixugues i hi havia d'haver prou músics. Perquè jo a Ferreries vaig veure una foto, de les festes de Sant Bartomeu, no sé de quin any, que hi havia una vintena de músics i 12 o 13 cavalls. Vull dir amb això que hi havia doble músics que cavalls. Però passant els anys s'han multiplicat els cavalls i se van perdre els músics. I això per fer la feina era una mica difícil. I amb això vull dir que la música la vaig haver de fer sí o sí, deixant els jaleos els cavalls. Per això no ho he sabut fer.
0: I com a músic de festes, quin és el moment d'aquella època que recordes que era més complicat tocar?
1: Aquests anys que te dic que els cavalls de cada any n'hi havia més, i músics quasi de cada any n'hi havia menys.
0: I els jaleos eren molt llargs. Quedaves cansat.
1: Molt. S'ha donat el cas, no era cada any, però s'estrevenien les festes de Sant Bartomeu, per exemple, el dia de Sant Bartomeu era dissabte. I és el 24 d'agost i les festes de Sant Lluís era el diumenge. Jo m'he vist sonar a Ferreries totes les festes i anar a tenir els caixers a missa el dia de Sant Bartomeu. Me n'havia d'anar a corrents perquè havia d'anar a començar a Sant Lluís, que era el dissabte de les festes. I era feixuc. Això era feixuc.
0: Tu prenies com una feina, també,
1: sí,
0: no? Un
1: poc. Sí, no. Jo feia feina. Feia feina perquè de festa em podies fer poca.
0: I els germans teus, n'hi ha cap que també hagi estat músic o que hagi tocat un instrument?
1: Sí, n'hi havia un que va tocar guitarra. Però no sé si va anar gaire a escola. Ho va fer molt, molt de rutina, d'oïdo, que dèiem.
0: A quantes festes de poble has anat?
1: Pues a Menorca, a totes, menys el castell. No sé els motius, però no hi he anat a sonar mai a les festes del castell.
0: I tu que veies les festes any rere any, plaça darrere plaça, vas veure com anaven canviant o com anaven modificant les festes?
1: Clar, ho devia veure, però no te donaves compte, no? Perquè cada poble tenia la seva manera de fer-la, la festa. Començaves a Ciutadella i allà era cavalls, després cavalls i després cavalls. I altres puestos no era tant així.
0: Te'n recordes d'un jaleo a Ciutadella, per exemple, en el Pla? La gent que hi havia o l'ambient que hi havia?
1: Sí. Sí, que me'n record.
0: També sonaves?
1: Sí, vaig sonar un ranxo d'anys, 20 i pico, en sa banda de Ciutadella, i això vol dir 20 anys de veure, és pla, sonant. I jo toca sempre el vaig veure igual, pla, pla i pla. Sempre ho vaig veure.
0: I els primers anys, en el pla, quan agafaven Sant Sorquilla, que fèieu els músics? Tocàveu també?
1: El mateix d'ara. És que així aquí s'endua una sortilla d'aquestes. Li tocàvem quatre notes d'una peça tal, cosa alegre, cosa... Quasi hi havia... que era com a butxeria i tot.
0: I tu vas anar combinant la feina de manobra en l'empresa i de músic i de músiques teues pròpies o que t'hagis inventat, n'has fet mai o no?
1: No, aquesta que tenien dels isleños era meva i l'havia escrita jo. El que va passar que un component dels isleños va voler canviar un tros de sa lletra. I, pues mira, la va canviar. Això no me va agradar mai, però bueno.
0: Idò, Joan, moltes gràcies per compartir tots aquests records. No sé si de frases o rondalles que aprenguessis de quan eres petit, te'n recordes de cap glosa d'un dia de festa o porquetjades o si te'n recordes de frases,
1: seria un bon moment. M'agradava molt et sentissis glosat i me record que era bastant petit, 7-8 anys, i anava a escoltar esglosat, cosa que llavors se feia quasi a una casa particular. I hi anava el que volia. I com el lot, jo anava allà a la porta a veure si ho podia sentir. Però no, jo no he estat glosador. No he sabut glosar mai.
0: Moltes gràcies per recordar i compartir tots aquests records, que segur que molta gent li hauran vingut altres
1: supos.
0: I a partir d'ara te'n recordaràs de molts altres.
1: Segurament que demà me recordaré molt, de molt més coses, però avui he estat de repente
0: ben dit està i no. Moltes gràcies i salut, Joan.
1: Gràcies a tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: A fer pastellet a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
3: I com era això? Com us organitzàveu?
2: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, els li tocàvem el teclic, clac, clac, clac, clac, i ho anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si aquella dona sortia. Oh, malcriats que sou! I ara es van molestar, no sé què. Això era.
4: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries. Cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Rels.
5: N'hem parlat amb l'historiador i arqueòleg menorquí Martí Carbonell, expert en la migració dels menorquins a Algèria, i la primera pregunta que li han fet ha estat sobre els orígens d'aquest fet.
6: L'origen de la migració de menorquins a Algèria remunta a l'any 1830, arran d'una forta crisi econòmica que va començar a patir Menorca a partir de l'any 1820, quan Espanya es va prohibir la importació de blat estranger en els ports espanyols, que era una de les principals economies menorquines, i va començar una dècada d'enfonsament econòmic de Menorca, i quan hi ha precisament mals moments econòmics és quan hi ha els fenòmens de les emigracions, no? I per tant l'any 1830 va ser el primer moment que els menorquins van anar cap allà per causes econòmiques, sobretot, i després es va coincidir també que aquell mateix any, el juliol de l'any 1830, Algèria va ser conquerida per l'exèrcit francès, i per tant França necessitava colons per colonitzar el territori, per explotar-lo econòmicament, explotar les matèries primeres, no? Per tant, si ajuntam aquests dos factors, crisi econòmica menorquina amb la conquesta francesa d'Algèria i la necessitat de tenir colons, fa que el fenomen de la migració des de Menorca sigui moltíssim factible, no? A més, si ajunten altres qüestions, com la facilitat que se'ls va donar als colons per obtenir terres a manera de concessió, i per tant feia que, bueno, que els menorquins, pues, fos una població que emigrés cap allà. Després també s'hi afegirà que l'any 1835 un baró francès, que es deia baró de Vialar, havia obtingut terres a Algèria després d'anar molt de doblers per la conquesta, i va voler conrear els seus territoris de la calor, perquè eren zones d'aigua molls, i bueno, va, arran d'un viatge aquí a Menorca, va veure que la població menorquina volia fugir de Silla, i els hi va donar les terres seves perquè els explotessin econòmicament. No, serien un poc els orígens de la migració a Algèria, a partir de l'any 1830 fins l'any 1845.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Rels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

plans en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen. D'imperis destruïts per sempre més. Sóc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos a fi que ho retrobeu

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va aixecar.
0: Exacte. Un pot, pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim, més per no ratllar tant que no per el que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En Cici ha dit, no emprem la nostra llengua, pues no la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa
0: que,
1: i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: és
0: una paraula que és masculina.
2: Són avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: A la piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho de qualque manera.
1: Aquest xiste no m'he atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El Cancel·li s'ha anat a el Cancel·li. Tu vas així, pampat, i ja està.
0: Sí, clar, no, que jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules, hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, no passa res.
2: Allà,
0: és a dir, estem jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem d'il·les en respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, podem... és un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte. No,
0: una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a les afores d'esport. No, anets afores, masculina.
1: Afores. Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: Anets afores. Sí, no, anets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per les rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si de Mo. Penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo em sona a tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol. Eh?
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien a gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Bacteri. Uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era un
0: sí, que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin i contra... després atenció. En Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist... Des de fa unes setmanes Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants ara aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin... Jo
0: des Gargai no,
1: jo no, tio.
2: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I... Generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder-lo aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de fullpoll, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És clar, que aquest tema és més
1: interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses. Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bueno, Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte.
4: Un dubte.
0: Un dubte.
2: Un dubte.
1: Un dubte i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Un.
2: Un costum.
0: Un costum.
1: Hola.
0: Jo tenc un costum que és...
1: Tenc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira Simpsons.
1: Tenc el costum.
0: Tenc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí, sí, sí.
4: És perillós, perquè pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja... Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu-me'l en el meu compte.
1: Ostres, tu, teva compte, no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte. No?
0: Exacte, a veure.
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari, avant. No?
0: Tenim... Un compte bancari
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes.
1: Vale.
0: Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotre l'interview dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar. Va anar a parar amb el Conte Lecchio.
1: gelat.
0: I bé,
2: això és una secció sobre llengua.
1: Quan estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també? No, ho confonc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Va, ja tornarà, ja tornarà. No mos li demanen amb això.
0: En Antònia de Gat, eh? Bastant,
1: Antònia
0: també,
1: de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No, no,
0: no, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. No, no. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Cissé i jo, que en Cissé i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia. Era igual.
2: També...
1: Sí. Mira que no sé què. Era igual.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: Mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim.
1: Sí.
2: No, tot sí que seguim. No, tot sí que seguim, això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta. Se resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No, no, no són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, ses postres, femenines ses postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan te posat, no? Bueno, me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... sí, xerren un bo Ferrer. Vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferrer. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen.
2: Ferreries.
0: Que us enviïn un tuit. I...
1: un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys, hi va, menys anories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres.
4: Resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cissé. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Bon dia.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: sus calcetines hasta la rodilla. Nuestro Dios cachondo es una maravilla. Giuliano, Giuliano, Giuliano. Giuliano, Giuliano, Giuliano. Giuliano, Giuliano, Giuliano. Giuliano, Giuliano, Giuliano.
1: Mira, llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història, m'ha servit jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista en Litros, doncs, pues, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivint la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: El nostre entorn mediterrani no és un espai pristí. Fa més d'un milió d'anys que els primers homínids van transitar cap a aquestes terres i d'ençà hem anat deixant la nostra petjada d'espècie extraordinàriament habilitada per transformar els llocs per on passem. Per això, els nostres paisatges són el fruit de la natura primigènia existent, substrat geològic, clima, biologia, i de les decisions que van prendre els avantpassats en cada moment.
1: Època de muda.
2: Capítol 30. Humilitat eminent.
0: El foc, la construcció o la caça acaben deixant marques en el paisatge. Però també els grans ramats d'herbívors, les espècies, les inundacions o els terratrèmols poden marcar altres rumbs. De manera que per aquí se sol parlar de paisatges culturals. A Menorca, els milers de quilòmetres de paret seca que ha alçat la mà humana conviuen amb les falgueres i els socarrells. Les torrenteres de drenatge de les antigues zones inundades acullen una fauna silvestre remarcable. Els cels de l'illa s'enriqueixen quan el milà i la miloca els planegen. Les tanques agafen més interès si hi ha un megalític recinte de taula. El litoral impregna millor els sentits quan hi neda un cor marí o se sent una cançó marinera.

0: però vivim un temps on el negoci ràpid intenta imposar-se arreu, on s'empeny la gent a anar amb les llums curtes, on s'escolten discursos vans des de púlpits importants, on es perd la capacitat de llegir els detalls. El port de Maó està patint aquest procés. Un transcurs on s'eliminen els matisos i s'aposta per als monocultius. Mai hi ha prou amarraments. Mai hi ha prou molls o pantalans. Es percep com un lloc per a usos intensius, en tos de veure'l com el port carregat de natura i d'història que és. Però els reductes que queden sense transformar s'hi guareixen alevins que més tard abandonaran la rada i seran peixos de bona talla. S'hi fa marisc i passegen les sípies, s'hi amaguen els crancs. Els seus penyals plens de vegetació han vist passar els cartaginesos, els romans, els turcs i els cristians. Han tocat la sang de les espases dels corsaris i han sentit els plors dels vaixells d'esclaus. Les estoiques casetes de vorera que hi queden acollien gent que hi anava a fer vegues i a nedar. Hi ha encara llocs que freqüentaven les barques de llenya dels mestres d'aixa. I perduren racons que semblen enyorar el solcar lent de la vela llatina. És evident que el món evoluciona. Però aprendre a discernir allò que té valor natural o cultural hauria de ser una fita per les institucions que gestionen aquest immens patrimoni, inclosos els exemples humils. És hora d'entendre que la uniformitat acaba empobrint, de fer que l'economia recolzi sobre les particularitats que ens queden i no sobre la seva depredació. Potser és hora d'organitzar-se des de la base de la societat, per tal d'evitar que s'imposi l'homogeneïtzació, que ho torna tot insípid, per frenar les fotocòpies que fan perdre la identitat. No era això la idea de reserva de biosfera?
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

Desisti no hi falta gaire, sem a Norca i no t'assaire d'unes cales que no mainen ni respiren. Desisti no hi falta gaire, sem a Norca i no t'assaire d'unes cales que no mainen ni respiren.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

0: Bones.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
2: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
1: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
3: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara m'ho xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
4: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les taronges. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les taronges. I feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòrits, d'un nitoclòrits, que li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
5: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren les vespes, almenys eren les tres, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un, dos, un, dos, tres.

quan jo era un fiet, l'havia endut a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Digue'm si tu saps quan

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'entrevista amb Marina Ege.
2: Avui a Ràdio Far entrevistem a Blanca Noguera, una jove menorquina de 22 anys que des del 2020 es dedica, segurament entre altres coses, a recomanar llibres a través de les xarxes socials. En aquest matí de juliol calorós i a través de les zones de la Ràdio Cultural de Menorca, coneixerem Anna Lefki. Benvinguda.
3: Hola, com estàs?
2: Res, la primera pregunta, jo espero no haver-me passat en les preguntes, després començo i m'emotiv. Però he intentat fer alguna cosa una mica diferent a el que Tabada ja se coneix a través dels mitjans de comunicació que trobam en línia. I el primer que m'interessa saber és que te va empènyer a recomanar llibres a les xarxes.
3: Bueno, sí, va ser bastant espontani, no? O sigui, el 2020 tothom us descarregàvem TikTok, la gent comença a penjar coses i veig que no me sent... Bueno, no sé, que no me sentiria còmode fent res més que no fos xerrar, segurament, i que m'ha de gust recomanar coses i xerrar de llibres. Llavors veig que altra gent ho fa, jo també m'hi anim, i algunes editorials comencen a enviar-me coses, a confiar en jo, i aquí va començar tot.
2: I per què llibres i no una altra cosa?
3: Exacte. Ai, és que... Te diré que no me'n recordo exactament què va passar per el meu cap en aquell moment, però evidentment és una cosa que està molt present en el meu dia a dia, però te diré que el 2020 duia uns anys en què havia baixat la intensitat en què llegia, feia uns anys que potser no era el que més feia, però crec que me va ajudar molt, també motiva-me massa com, vinga, va, si penys coses, també llegiré més segurament, i així va ser.
2: Segons tinc entès, has estudiat el grau universitari en Ciències de l'Antiguitat. Per les que ho desconeixem, què s'estudia en aquesta carrera?
3: És una carrera que abans es deia Filologia Clàssica, que era, sí, llengües mortes, grec i llatí, com li diuen, i l'autònoma va decidir fer un canvi i obrir-ho una mica més. Va decidir que havia de ser més multidisciplinar, cosa que jo he agraït molt, tot i que el meu és la filologia. He agraït molt tenir coneixements profuns d'història i d'arqueologia, per exemple, tot i que no sigui el meu, m'interessa. I a més també m'enfocaré d'una manera manco eurocentrista, no? Afegint coneixements del món oriental, de Pròxim Orient Antic, i d'Egipte. I no és que me'n recordi molt del que he après sobre Acadi i Sumeri, però puc dir que he estudiat Acadi i Sumeri, que és una cosa molt impressionant.
2: Actualment estàs estudiant el màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat. En aquest cas, quin és l'enfocament d'aquests estudis?
3: Bé, realment el començaré a setembre, però...
2: Ah, vale. M'us hem anticipat, idò.
3: Sí.
2: I què és el que, en tot cas, què és el que t'atreu d'aquest màster?
3: Sí, o sigui, la meva intenció és seguir els meus estudis. Sí, m'ho estic prenent com un cinquè de carrera, no? Com una manera de seguir els meus estudis i especialitzar-me més en el que m'interessa. Pots triar el teu camp, no? A més, cap a les mítiques, cadascú el que li agrada, i jo vull seguir amb llatí i especialitzar-me en això, sobretot bueno, el món romà. Una cosa que m'ha interessat molt és que el meu TFG ha anat de so, i és perquè el meu TFG també, sobre una, bé, ara diràs, Blanca, què té que veure som clar? Bueno, vale. Està en llatí, text, d'acord? Els Males Maleficarum és un text sobre bruixes, sobre inquisició contra les bruixes, és del segle XV d'Alemanya, és un text xulíssim, i m'ha agradat molt veure com va evolucionant la figura de la bruixa de l'antiguitat cap a el món modern, i perquè les bruixes som ara. Sí que veiem a la tele o que surten els dibuixos perquè són com són, no?
2: Els estudis en clàssiques han influït de qualque manera en els tipus de literatura que recomanes o en l'enfocament que els hi dones en aquests continguts?
3: Jo crec que sí, evidentment. Vull dir, crec que llegir literatura clàssica ajuda molt a llevar els prejudicis sobre altres clàssics, no? Vull dir, si jo m'he hagut de llegir obligatòriament, tot i que ho he fet en gust, quan ja m'he hagut de llegir obligatòriament, diguéssim, sobre Ilíada i l'Odissea, que són com els grans clàssics que fan més por del món, no me farà por llegir-me un rus, no me farà por llegir-me un Orgull i Prejudici, un altre tipus de clàssic d'un altre moment històric, no? I sobre l'enfocament, jo crec que sí que la carrera me dona molt aquesta cosa de mirar les cultures cap enrere, sempre d'una manera, tenint en compte que sempre tot el temps és un fluid i que res es queda fora, res es queda enrere, sinó que el que passa ara sempre ha passat abans, d'altres maneres, i que el món és simplement un continuum de temps i no les etapes de la història no et separen amb barreres, no?
2: Uh-huh. Sobre lo de la literatura clàssica, els llibres que recomanes a les xarxes són tots de literatura clàssica o també hi ha contemporània?
3: No, també m'agrada la literatura contemporània i crec que en el meu compte pots trobar un balanç molt adequat entre les dues coses o així ho procur, però sí que pots trobar molts clàssics, europeus sobretot.
2: A la descripció del teu perfil de xarxes podem llegir llibres i clàssiques amb un toc de punkerisme. Jo ho interpreto com una declaració d'intencions del tipus de llibre que recomanes o de l'enfoc que tu hi dones. És així?
3: Sí, evidentment, és l'enfocament, no? Sí, crec que també és estètica, no? També és una declaració d'intencions, no només sobre el contingut o l'enfocament que crec que sempre és crític i sempre jo mai me deslic. Crec que la política és una cosa que hi és per tot, no? I que ser ser humà és polític per naturalesa, no diguéssim, i que tot és inherentment polític, i llavors els llibres que llegeix, l'enfocament que li dono sempre intent que acabi per aquí, però també és un avís per navegants perquè, bueno, duc un serrell de dos dits, no? I crec que és l'estètica que me representa.
2: Què vols dir amb el serrell de dos dits?
3: Que hi ha molta gent que quan t'ho veu ja sap per on va la cosa, no? Perquè al final res és baladí, no? I l'estètica, bueno, jo crec que l'estètica que m'agrada representar, no? o que he dubtat, també té que veure amb els meus ideals. Mm-hmm. I bueno, que crec que hi ha molta gent que quan me veu ja sap per on vaig, me refereix que no sé.
2: Quants de llibres llegeixes a l'any? Més o menys.
3: Sí, he anat augmentant cada any, no? Una mica, però 50, entre 50 i 70, més o menys, que cada any no seran tants, però lo important és qualitat i no quantitat, no? Vull dir, multa sed non multum, no? Multum sed non multa, perdó. Vull dir, al final, no sé, hi ha molts llibres que són curts, hi ha llibres que són llargs. L'important és no obsessionar tant les xifres, que de vegades les xarxes mos duen en això, no? Ah, he llegit 100 llibres. Escolta, cadascú llegeix el que pot i com pot.
2: Igualment, déu-n'hi-do la quantitat de llibres que llegeixes. Sí. Aquesta pregunta no la tenia prevista, però clar, 50 llibres és un... Sí, els compres tots o són llibres també de biblioteca, prestats? Perquè al final la literatura no és que sigui cara, perquè els autors ja saben que són els qui menys se n'enduen, i autores, però clar, per una economia, sobretot per una economia d'una persona jove, 50 llibres és bastant de doblers. Sí. Quins són els teus recursos per llegir?
3: Mm-hmm. Sí, la majoria de llibres ara, sí, depèn, ha anat evolucionant amb els anys, no? La majoria de llibres ara mateix que llegeix són enviats, els envien les editorials i sobretot me'ls envien primer demanant si els voldré, i com que veig que sí, que m'agradaran, ja dic que sí, per tant, ja segurament m'ha de gust llegir, no? Però després, evidentment, m'agrada trecar-me a la biblioteca, Crec que és una cosa que a vegades li tenim com a molta cosa a la gent que ens agrada molt llegir. Volem aquest llibre, no? Volem tenir el llibre. Jo tenia molta aquesta idea de no, el llibre que m'agrada l'he de tenir a la prestatgeria. I de no, hi ha llibres que m'han encantat, que són a la prestatgeria d'altres persones segurament ara mateix, i això està molt bé i no passa res. I també, darrerament, he perdut la pones digital, perquè abans m'acostava molt, però darrerament, hi ha dues aplicacions que van molt bé, totalment legals i que la pirateria tampoc és res dolenta, segons com ho miris en aquesta economia, però totalment legals, que és eBiblio, amb el teu carnet de biblioteca, amb el teu carnet de biblioteca pots llegir llibres des del teu iPad, des del teu des de la teva tauleta de manera completament gratuïta, i les biblioteques de Catalunya en tenen una específica, en què també tenen tota una tria només en català, que està molt bé i és molt àmplia, i al principi me costava, però després quan vaig dir ostres, aquest llibre és completament gratis, vaig dir, ara sí, sí, l'he llegit i ja està, no passa res si no el tenc.
2: De tots els llibres que llegeixes a l'any, tots entren dins la teva llista de recomanacions?
3: Sí, jo diria que gairebé tots. O sigui, si qualque llibre no l'he recomanat és perquè literalment de vegades m'ha agradat tant que dic, ho he de fer molt bé, no?
4: Respecte,
3: ho he d'explicar,
4: no?
3: Molt bé, això, no? I se'm mereix un bon vídeo i de vegades se me queda enrere. Se m'ha de passar fa poc amb les memòries d'Anna Patti Smith, que vaig llegir, que és un llibre preciós. Us el recomano molt, si us agrada la música, sobretot. Que es diu Uns marrecs, en català, Just Kids, en anglès. I vaig llegir, vaig dir, ostres, que aquest llibre és massa bo com per ara posar-me a fer un vídeo xorro, o sigui, es mereix un llibre, ai, es mereix un vídeo important, no? Però sí, sincerament, de vegades fent trampes i llibres que m'ho llegim i deim, vale, això no ho recomanarà, ja està, no passa res. Vull dir...
2: També s'ha de ser honest, no?
3: També s'ha de ser honest. I de vegades, quan una cosa no m'agrada tant, t'ho dic i ja està, vull dir...
2: Sí, que no t'hagi agradat a tu no vol dir que no li pugui interessar a un altre.
3: Exacte, intenta explicar de manera el més neutral possible el que m'ha fet sentir i tal. De vegades és que jo no era el moment, també. Sí, s'ha m'ho trobat molt, no? Que hi ha moltes recomanacions que veig companyes meves que diuen aquest llibre us agradarà molt, crec, però jo no he sigut el moment i no, crec que no l'he entès o no l'he pillat, però reconec que és un bon llibre, no? Perquè també això és important, reconèixer que hi ha coses bones que no us agraden, no? I al revés.
2: Què creus que porta la literatura a la societat?
3: Ostres, tu, aquesta pregunta sí que no me l'esperava, tu. Quina cosa més complexa ara, de sobte.
2: Si vols, la deixo per d'aquí una estona.
3: Què porta? Aporta...
2: O si vols, que t'aporta tu i després ja anem a la societat, que no és tan...
3: Això m'aporta molta calma. Crec que m'aporta molta calma, o sigui, crec que aporta entreteniment, evidentment, crec que aporta coneixement, aporta sobreviure, no?, com diuen els francesos, mundologia, segurament, però jo crec que ara mateix en aquest... Això, crec que això que he dit fins ara aplica qualsevol llibre des de que es va inventar, no? Però ara mateix crec que una cosa que ens aporta molt bona a jo i a moltes altres persones llibres és aturar, perquè l'atenció plena de cada vegada ens costa més, i crec que els llibres aporten molt aquesta cosa de estic aquí present, estic tranquil·la, estic llegint aquest llibre, només me concentro en aquest llibre, i a més desenvolupa la meua imaginació, perquè llegir un llibre moltes vegades, si està ben escrit, és com veure un capítol d'una sèrie, no? De vegades ho he confús. De fet, de vegades estava llegint qualque llibre i deia, ai, aquella sèrie que estava veient, no, Blanca, però si és el llibre aquí, tot el personatge i tot t'ho estàs inventant tu. I això és una cosa que crec que no m'ho dona cap altra cosa, i és preciosa i molt important en aquest món on la societat mos fa anar tan ràpid.
2: Com veus la creació literària a Menorca?
3: Això és un tema que té molt pendent, realment, i mea culpa completament. És a dir, jo sé, per exemple, que na Maite Salort és bona, i a més la conec personalment, m'agrada, té un perfil que m'agrada molt, I se m'ha dit que són bones novel·les, però ja té molt pendents. Sí, té molt pendent llegir coses. El que sí que puc veure des de fora, i potser ara qualcú se me tira damunt, perquè te dic, vull dir, vaig en peu de plom de que no en sé gens, eh? Però el que crec que sí que puc dir és que falta gent jove, no? Vull dir, falten noves veus, crec que les veus que tenim són bones i molt potents, però crec que falten enfocaments diferents i gent més nova i més jove que d'un altre punt de vista. I això crec que és tot el que podria dir sense moure més, no?
2: Bueno, crec que vas... Jo tampoc en sóc una experta, però el poc que conec crec que també és un dels punts a tenir en compte. Tu t'animaries a escriure una novel·la? És un projecte futur o no? O és una cosa que deixes per als altres?
3: No, realment ja és una cosa que penses de petita. És com aquell somni infantil que té que moltes persones que llegeixen, o la majoria de persones que llegeixen molt des de petites, no? De dir, ostres, jo podria també aportar qualque cosa. Però amb el que me trob sempre és que... Quan, o sigui, és com que quan me vaig fent major, així com passen els anys, penso que potser no era un somni tan infantil i que podria ser possible, però crec que no m'hi embalaré fins que no cregui que tinc coses realment a dir o en contingut o en forma, no? Fins que no senti que puc aportar cosa diferent, encara que siguis punt de vista menorquí, la tria dialectal, o sigui, m'és igual, o sigui, fins que no senti que tinc alguna cosa diferent a portar, crec que no sóc necessària, no? I ja està. I tant vols insistir que ens has de retirar.
2: Bueno, tens una altra funció que recomanar llibres que sí que han escrit els altres. Creus que la literatura menorquina ha de respectar el català dialectal de la nostra illa?
3: Sí, jo crec que sí. Vull dir... sé que és molt difícil de vegades trobar el punt entremig, no? entre la normativa i el que queda bé escrit en un llibre i absolut gonellisme de dir, no, ja ho escriuré això en menorquí, que veig saber què significa això. Crec que és complex trobar cap punt mitjà, i crec que jo mateixa, de vegades, quan he volgut escriure qualque cosa, m'hi he trobat de dir, vale, ara empraré aquesta paraula és molt nostra, però aquesta paraula és molt... és d'un dialecte molt específic, fins i tot potser només es diu en el meu poble, un peu de pàgina raro, com gestiona aquesta situació, no? Però crec que sí que hi ha coses que hauríem de intentar mantenir, si es poden entendre, on pots posar un ratllar, on pots posar un xerrar, potser no falta posar un parlar, si no és un context molt formal en què parlar és la paraula més adequada, no ho sé... Sí,
2: crec que... Sí, no és fàcil.
3: No és gens fàcil. Crec que són uns malabarismes molt profuns, i m'agradarà veure com ho desenvolupen els autors menorquins quan tinguis l'oportunitat de llegir-los, que segurament ho fan amb sensibilitat, per el que sé, però sí.
2: Te feia aquesta pregunta per enllaçar amb la llengua que utilitzes en els continguts que tu crees, que és el català, i particularment el dialecte menorquí. Per què creus que és important fer-ho en la nostra llengua?
3: Al principi és una tria natural, no? Crec que... O sigui, crec que hi ha dos tipus de persones quan es posen a crear contingut. Hi ha gent que ho fa per compromís polític, me refereix que no compromís, que ho han bromes a qualcú. No? Però vull dir, jo tinc una amiga que ha sigut castellanoparlant, que xerra molt en castellà, i un moment donat... que també és creador de contingut sobre llibres, na Marta Sangrà, i un moment donat va dir, no, és que jo vull llegir més llibres en català, i per obligar-me a llegir més llibres en català, perquè ets la meva llengua, i ets la llengua de... Bueno, també ets la meva llengua, diguéssim, vull començar a fer un català, i va ser per ella una tria política també de defensa de la llengua. Per jo és una tria natural, o sigui, jo no se m'acut fer res en cap altra llengua que no sigui la meva pròpia, perquè és la manera en què me desenvolupo millor, evidentment. Però també, evidentment, jo també tenia, ja quan faig la tria, ja tenia un rerefons polític de pensar que la creació de contingut ja ha de ser en totes les llengües i que totes les llengües són vàlides. Evidentment, també tenia aquest rerefons, no?
2: però per jo ara mateix

0: de Cal 15 que bam, potser no fa falta, no? Però bueno, no sé, cadascú, suposo.
1: T'encantes que de tant en tant també fas qualque vídeo sobre llengua. Quin tipus de contingut fas respecte d'aquest tema?
0: A jo m'agrada intentar donar visibilitat en el nostre català específic, no en el menorquí, i si puc anar a Ciutadella, no? Perquè, bé, si en Ciutadella som molt de Ciutadella, ja ho sabeu, som molt pesats, som molt xovinistes, bla, bla, bla, però el tema és que tenim una quantitat absurda de localismes que és una cosa xulíssima, vull dir, absurda, m'ha rebut que n'hi ha molts, però vull dir, és xulíssima, no? I sempre que puc, tir per aquí. Però és una cosa que crec que he abandonat un poc perquè crec que m'atreu un tipus de públic que potser no és el meu, perquè en això s'interessa molt gent una mica més major, que de vegades discuteix coses, sobretot. Aquest tipus de vídeos atreuen molt de homes, senyores, que diríem en castellà, que no tenen cap títol d'absolutament res, només en opinologia i decideixen que m'aixeca-me amb les meves tries, bé, no sé, fa un pot de vessa. M'agrada molt, però per desgràcia és com que m'està fent vessa.
1: T'està fent vessa per la recepció que té entre el públic.
0: Sí, sí. No, tot i que va tenir molt bona rebuda, hi havia comentaris que em molestaven molt de so, de gent que no en té ni idea, i, bueno, no, la llengua és una cosa que la gent creu que pot opinar, igual que la cultura, igual que la història, no?
1: Sí.
0: I aquí estem a passar.
1: Recentment has guanyat el Premi Crit de Creació de Continguts en Llengua Catalana en la primera edició d'aquest premi que ha convocat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Primer de tot, enhorabona. T'ho esperaves o no?
0: Avam, ara completament franca i sincera i tota, quan veig les dues nominacions dic, bueno, ja, impossible. O sigui, vale, tenen dues nominacions, però aquí hi ha gent d'alto copete, no? Que diries meu avi. Vull dir com, no, o sigui, això no passarà. Però llavors quan arribo allà i me xerren les meves amigues i me diuen, tu Blanca, que tens dues nominacions, que tens el discurs preparat perquè una cau segur. I dic, què? Espera, vam, concentrat. És a dir, que en aquell moment sí que tal, o sigui, quan diuen el meu nom ja sí que de qualque manera m'ho espero, no? Però quan me conviden i tal, no, la veritat.
1: Què t'endús d'aquest reconeixement a nivell personal i professional?
0: A nivell personal m'enduc que de vegades he de confiar una mica més en el que faig, no? I que de vegades som molt crítics en nosaltres mateixos i després, vist en perspectiva, tal dia mirava els meus vídeos i deia, vale, Blanca, te va de sí que te'l mereixes, no? I per altra banda, a nivell professional m'enduc una empenta molt grossa, de dir, una empenta no m'ha sentit, si no, és que sona raro, no he sentit de dir, ostres, és que se m'ha donat més motivació i més ganes de dir, vale, si m'han fet mereixer d'aquest premi, ara... Sí, si creuen que me mereixo que premi, ara també m'he de fer més mereixedora de que no, i seguir fent feina i seguir, sobretot per la gent que va criticar la decisió, perquè no m'han criticat jo personalment, però sí que hi ha va molta gent que li va molestar, entre cometes, que hi hagués creadors nominats i premiats de tots els països catalans, que crec que era una decisió, tot i... Primer, molt encertada, i segona, decisió també política, que és necessària en aquestes coses, de dir, no, és que els premis es repartiran. Jo vaig veure molt això, una equitat entre territoris molt bona, crec que ho van fer molt bé en aquest sentit. Però, clar, la majoria de convidats eren catalans, estaven allà, i hi havia molta gent que era simplement convidada i que no estava ni nominada, que tenia molts més seguidors que jo. I, evidentment, que jo i que altres companyes que van ser premiades, i, evidentment, doncs, va generar una mica de reacció de qui és aquesta gent i per què han guanyat un premi, no? Cosa que, bueno, és bastant, bastant lletja i hem de reflexionar, crec que s'ha de reflexionar, no? Dins el món aquest, ells, que reflexionin. Però vull dir...
1: Sobretot ells.
0: Exacte. Però em vaig anar contenta un poc, un poc rara de dir, ostres, serà bo, no serà bo el que opina, no? Però així com hem anat passant els dies, he anat pensant... Si creuen que no m'ho mereix, doncs me faré mereixedora de so encara més i me podré fer encara més feina.
1: Sobre la polèmica aquesta, que va sorgir arran de so, també és un un gran tema, no? Jo crec

0: dins la llengua catalana, de dir, bueno, si volem unitat en la llengua catalana, en totes les seves particularitats i diversitat dialectal, s'ha de reconèixer la feina dels territoris petits.
1: I s'han de donar oportunitats a tots, sobretot, perquè Catalunya ho té tot, Catalunya té els doblers, Catalunya té els mitjans, tenen moltíssims creadors i en canvi nosaltres som quatre.
0: I molt més públic.
1: Exacte, molt més públic, nosaltres som quatre, ho lluitant com podem. Des dels nostres territoris moltes vegades no rebem gens de
0: suport.
1: La majoria de gent que me segueix no és de Menorca, evidentment. Bueno, evidentment no, per desgràcia, m'he dit. I llavors jo crec que ens mereixíem un espai així també. I fa ràbia que realment ho critiquin tant. Però bueno, crec que ningú més a dir res. Si Twitter va bullir el primer dia, crec que ningú més a dir res. Crec que ho aniran assumint a poc a poc que les coses van així i per tant està bé que vagin així i ja està.
0: Ja per anar acabant, t'imagines en un futur dedicant-te a la creació de continguts i divulgació a les xarxes socials o tens altres plans?
1: Jo crec que és una cosa que no t'hem previst que sigui mai la meva feina total, no? És una cosa que no crec que no suportaria, bàsicament perquè sent que és una cosa que me posa com molt nerviosa, estar tot el dia enganxada en el mòbil, o sigui que no, he triat una cosa que m'agrada molt fer però que no té que veure gaire amb realment quines són els meus hobbies o les meves prioritats a nivell personal, no? Mm-hmm. I jo de vegades he estat penjant coses, no sé què, i després veig que he estat 5 hores amb el mòbil en el dia i m'estires que veus, perquè dic, això és massa, m'agradaria haver dedicat a altres coses, més manuals, més de lectura, més etcètera. Realment no, és realment això el que m'agradaria, segurament la docència, el grec i el llatí, una mica d'investigació si puc també amb aquests temes, però crec que sí que és una cosa secundària que vull mantenir perquè m'agrada molt i crec que poder-ho fer tot sempre és una cosa que se m'ha donat bé fer malabarismes i equilibris en totes les aspectes de la meva vida, així que ho vull seguir i crec que és una cosa que tampoc hem de pensar que és a llarg termini, vull dir, crec que això és una feina que has vist ara influencer o el que li vulguis dir, és una cosa que existeix ara, creador de contingut, però que d'aquí 5 anys potser no existeix i per tant ens haurem de tornar a adaptar, haurem de tornar... Per tant, jo no confiaria en això realment com a manera de guanyar tota la vida, però bueno...
0: Bueno, sobretot si tens altres plans.
1: Exacte.
0: O desitjos.
1: Exacte.
0: Molt bé, gràcies Blanca per aquesta estona d'entrevista. Desitjam que la feina de divulgació que estàs fent doni fruits més enllà dels que ja, els que ja els hi dones en els que són lectors i lectores. I molta sort en el teu futur.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb la Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que la Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que la Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categoria juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem amb por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyava, anaves amb por. I ara, últimament, els campions de Balears són els menorquins i de l'escola d'en David.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Fart.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Temoner. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
0: Sí, això era la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
1: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
0: Sí.
1: Saps, tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
0: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
1: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no?, que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
0: De quines dates estem xerrant, més o menys?
1: Dels anys 80.
0: Vale.
1: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa. Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
0: Jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això hi entra i això no.
1: Clar.
0: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
1: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
0: Ostres.
1: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
0: Curta,
1: me sembla. Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frara, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

Però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veus, lo bones que són les prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he pres a viure sense límits, termes ni horitzons.

0: Cerc en sa meva enyorança un record oblidat.
1: Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, eren putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure el tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerí. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Easy, get a shot.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
1: Hola, bones tardes.
0: Benvinguda a les Mesurades.
1: Gràcies.
0: Què és per tu la terra?
1: Queda cursi, tal vegada amb els temps que corren, dir el que es sent per jo que ets la terra, però la terra per jo ets la mare. Mare terra que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres, fills, humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que és una mica, mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar. Tornar cap a mirar sa terra, tornar cap a cuidar sa terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que sa terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on sa relació de sa recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps...
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Res, m'agradaria començar aquesta entrevista per donar a conèixer en termes més generals la vostra pràctica artística i la pregunta és com la descriuríeu.
1: Bueno, creo que siempre partimos de la idea que podemos hacer grietas en la realidad y eso parte de la práctica que hacemos o del, más que práctica, la vida, ¿verdad? Porque no separamos vida y arte.
2: I llavors estem com arrelades dins del que denominem la poètica filosòfica de l'amor subversiu i les cures extremes, dins de la nostra pràctica artística, dins de la nostra vida en general, perquè poques vegades o mai pues això no se separa una cosa de l'altra.
0: Què és per vosaltres amor subversiu i cures extremes?
2: Doncs la humilitat.
1: La escucha, la respiración contigo, con la otra, con todo.
2: El compartir.
1: La comunidad.
2: La sinceritat, la tendresa.
1: I la revolució.
2: I la radicalitat. En tot moment.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir... Tu, què és això, saps? Això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

0: I com tot bon viatge, comencem fent la maleta. Perquè ja sap que tot viatge comença quan comences a pensar quines coses ficaràs a la maleta, quines deixes, quines se t'oblidaran i totes aquestes coses. Així que no podíem començar d'una altra manera. Aquesta cinquena temporada comença amb un relat que ja veurem si us deixem a mitges i l'acabem en el següent capítol o si ens avantem tota la història. El cas és que aquest conte es diu La maleta, de Núria Parera. Va, mariners, marineres, desconnectem una estona del nostre entorn, obrim els cors i la imaginació, que aquesta història ja comença.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, esclar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvar-se por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En parlem a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim en menor.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Un senyor de ferreries molt content perquè els 150 euros que va invertir en Bitcoin el 2014 s'han convertit en 156 euros gràcies a la victòria d'en Donald Trump. Sabia que en Trump faria ferreries great again. Des de Radio Fat li enviam una abraçada forta i li diem que es posi un pot tranquil. Neix l'associació Ciutadella Hotel Boutique per defensar els drets dels seus clients, com per exemple prioritat del centre urbà de maletes en rodes, beques de geriàtric per agilitzar la venda de vivendes als centres urbans per fer més hotels i cursos de francès per als seus empleats, perquè no us enganem, els clients ja són davant d'on són, bàsicament. Perdoneu, me comenten per el pinganillo, a última hora, que s'ha canviat el nom a Associació Menorca Hotel Boutique. I avui, en una sessió especial de notícies que potser no tenen res a veure, un senyor de Desocupa va anar a fer un curs a la policia local del Castell, després van fer un campionat de MMA Mixed Martial Arts, amor, i el guanyador, que és un bon tio i el coneixem i no mos cau gens malament, però va posar un capell de legionari quan va guanyar, i jo saltaria anant a la feina, vaig trobar una pegatina a una senyal de White Power, amor. White Power, Black Lives Don't Matter. Vaig tornar amb el scooter i li vaig... Ja no hi ha la puta pegatina, però home, que cristo, de quina alegria va fer. Nius de porquejades!
1: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: Biblioteca Freak, capítol 67. Ens carrellarem d'esplè de sa por, d'esgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara des denominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en sa creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te ses ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de sa foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara té pendent el marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
1: Perquè som mares, exacte, som mares, Negav i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
2: Efectiv i wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
3: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís. A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Cap llum, no es pot sentir res. Mentre brut dins els meus pensaments, lluny de tothom.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Avui entrevistam na Dolors Boatella, activista cultural i llibretera de Bada Llibres. Bon dia, Dolors.
2: Bon dia.
1: Com estem?
2: Molt bé.
1: Em fa molta il·lusió ser aquí, en aquesta llibreria.
2: Casa teva.
1: M'ho l'estimem molt. Escolta, ja fa 7 anys que ets aquí, que ets a Ciutadella, amb sa teva Bada Llibres. Això vol dir que per molts menorquins i menorquines ja ets sa llibretera de confiança.
2: Espero que sí. Espero que sí.
1: Ja, estic segura que sí.
2: Sí, la veritat és que fa 7 anys que vaig venir a obrir la llibreria més bonica del món. I ho vaig fer amb tota la il·lusió perquè també és el meu projecte de vida. És a dir, jo he vingut a fer feina i a viure a la vegada. I podia haver sortit tot al revés, però resulta que ha sortit molt bé. És un repte cada dia, però també és una il·lusió. I hi ha moments que han costat més, com per exemple, evidentment, quan hi va haver la pandèmia, que aleshores et planteges fins i tot si es podrà continuar. Però després també hi ha altres moments molt polits, que tenen molt a veure amb els lectors i lectores que ens visiteu i que al cap i a la fi doneu sentit a aquest projecte.
1: Avui te volia demanar també per ser Dolors d'abans d'arribar a Catalunya, no? Perquè, clar, o sigui, com te deia, per nosaltres ara ets una Dolors de Bada Llibres, no? Però tu abans havies sigut guionista, humorista, un munt de coses, un currículum variat. Sí. I no sé si mos vols explicar un poc com era una Dolors abans d'aterrar aquí.
2: Doncs la Dolors abans d'aterrar a Ciutadella era una Dolors que tenia molta vida social i una persona que sempre m'he mogut des de molts ambients, tots relacionats amb la comunicació. D'entrada, la meva formació és enginyera en disseny industrial, cosa que es pot dir, sona bé, sona com així, com pompós, però realment no he exercit mai de... I no he exercit mai perquè me n'havia d'haver adonat que sent de les poques dones de la carrera seria molt complicat per mi trobar feina en un ambient laboral realment molt masculí. Tot i així, vaig continuar estudiant un cop vaig acabar la carrera i vaig estudiar coses que tenien a veure amb màrqueting i amb publicitat i em vaig dedicar més en temes de comunicació, primer des de la divulgació científica i després en contextos més de mitjans de comunicació. I, clar, els temes amb els mitjans de comunicació, la relació que tinc amb els mitjans de comunicació neix perquè, per pura casualitat, perquè resulta que hi havia una xarxa social que d'alguna manera formo part de la generació que vam ser precursora, que és Twitter, i en allà, doncs, els inicis d'aquesta xarxa social, que era una xarxa social molt diferent de com ara ha esdevingut, en aquells moments, doncs, la forma de relacionar-nos era des de l'enginy i des de l'humor. I a mi se'm donava bé manipular imatges, manipular-les en el sentit humorístic, no per fer el mal, com ara sembla ser que passa amb la intel·ligència artificial, no té res a veure, feia memes. El que es coneixen com acudits o idees humorístiques ràpides que jo concentrava molt en temes d'actualitat. I el generar aquest tipus de contingut, doncs em va passar que als mitjans els hi va encaixar i els hi va agradar. I suposo que durant un temps vaig formar part d'aquest perfil de, si vols, d'influencer que agrada als mitjans, no? Són coses que ara puc analitzar. En aquell moment ni ho pensava, però ara veient com funciona el món, doncs sí que ho entendríem així. I això em va permetre treballar en uns entorns que realment han sigut molt divertits, m'ho he passat molt bé, he après moltes coses i també vaig aprendre, per exemple, treballant en televisió, que no era el meu espai natural. O sigui, m'ho he passat molt bé, he après a fer guions, a fer contingut, a fer un plantejament de projecte i sobretot entendre molt bé el que li agrada al públic, però també he entès que, vull dir que també vaig veure clar que no era un projecte que també tingués relació amb la meva manera de pensar i amb ser coherent amb com crec jo que ha de ser una vida. És a dir, no, per mi la vida no té res a veure amb la tendència, no té res a veure amb la moda, no té res a veure amb el consum, no té res a veure amb fer rics gent que ja és molt rica i en potser en tocar uns temes molt, molt, molt honorables, com per exemple la justícia, les llibertats, el feminisme, però pel simple fet de fer audiència i fer... Bueno, no vol dir que no estigués bé el que vaig fer i que aprengués molt, però tampoc em sentia que a la llarga això fos la meva, el meu recorregut. També hi ha una altra cosa que m'unia, moltíssim m'unia amb la meva vida anterior a viure a Ciutadella, que és la música. Jo formava part de l'Orfeo Català i això ha sigut potser la part que més m'ha costat superar, perquè sí que és cert que la realitat és que quan un dia t'anava malament i tenies potser un moment de precarietat laboral, el fet d'anar a cantar al Palau de la Música tot ho arreglava. I també tenies una possibilitat de fer unes produccions musicals amb gent de tot el món, que són noms de la música, que probablement si m'hi hagués dedicat professionalment no hauria ni somiat d'actuar-hi. I clar, aquest context, home, sí, el trobo a faltar. Però el trobo a faltar no des de la pena, eh? El trobo a faltar des de tancar els ulls i pensar que bé, quina sort, quina llàstima no haver-ho acabat d'aprofitar una mica més. Però també és cert que aquí també estic fent coses molt maques i la música sempre m'acompanya.
1: Bé, idò, o sigui, ja ho hem vist, guionista, humorista, mamaire, podríem dir, sí, amb aquest nom tan espantós que té sa, contralto, també. I llavors, això, arribes a Ciutadella, però aquesta faceta pública no l'acabes d'abandonar del tot perquè sorties en el magazine de TV3 de després de dinar, es tot es mou.
2: Sí, de fet... Quan arribo aquí em passa una cosa que... Perquè jo els últims anys treballava en un programa d'humor, L'està passant, que jo no sortia en pantalla. Feia moltes coses per pantalla, però no sortia jo físicament. I en canvi va ser venir aquí a obrir la llibreria i el programa del Tot es mou els hi va venir de gust. També era un moment en el que es portaven molt les connexions a distància. I els hi va semblar divertit connectar-me amb ells. I jo m'ho vaig passar bé, també. Dic que ara veig aquells vídeos i ho faria molt diferent, perquè Alerta era combinar el món dels memes i de l'actualitat amb el món de la literatura. Una cosa que no sempre que és molt histriònic, si vols. Però bueno, com que al final també es tracta de muntar una mica d'espectacle, jo pensava que era una aportació també per la llibreria. No en el sentit que aquí hagués de venir gent, ni com a publicitat, però sí perquè s'entengui que a TV3 també han de passar coses de la resta del territori de la parla en català. I estava bé que, de sobte, amb totes les llibreries que hi ha a Barcelona, doncs la connexió fos amb una llibreria de Ciutadella, i per què no? I només per això em va semblar molt, molt catxondo de fer la connexió, que era un desastre, perquè aquí no tenim fibra òptica, 2025 Alerta, i sabeu què volia dir connectar-se a distància? Que sempre, bueno, que pràcticament havia de posar un Siri a Santa Clara perquè la connexió no es perdés. No entenien com hi havia tan poca connexió al casc antic de Ciutadella. I la veritat és que és una de les coses que potser més vergonya fa. El tema és que, a més, i els vecins entraven i sortien quan els hi petava, i per tant havia posat un cartell que estava gravant, estàvem emetent en directe, però tot i així sempre hi havia algú que... Nena, no, saps? Podria dir noms i llinatges de la gent que... Sí, vecins que tampoc ho entenien, però bueno, devien pensar en aquesta llibreria passen coses rares perquè aquesta noia està fent... I ara tinc encara un peu, l'únic que encara conservo, amb mitjans de comunicació. Faig una col·laboració amb Catalunya Música, on hi parlo de la música que trobo en els llibres que llegeixo. Catalunya Música és una emissora de música clàssica, per això encara conservo una mica aquest vincle amb la música, i aquesta sí que és una relació que, fins que s'encansin de mi, m'agradarà mantenir, perquè combina perfectament els dos mons i, a més, prenc un gustàs.
1: I t'ho he de demanar, per què Ciutadella? O sigui, com vas arribar aquí, en aquesta llibreria?
2: Home, realment, Primer, perquè Ciutadella és el lloc més bonic del món. Però després, perquè la meva parella és ciutadellenc, és en Cris Juanico, si havíem de provar de tenir un projecte junts, havia de ser amb un bon motiu, per un bon motiu, amb un bon argument, i un projecte com el de la literatura em permetia desenvolupar-me. També ella és una persona vinculada en el món de la cultura i també de la literatura, perquè en Cris escriu les seves pròpies cançons. Clar, no anàvem amb una mà davant i una al darrere, és a dir, en Cris ja és algú que coneix molta gent, tothom aquí, que té un lloc en el món, vull dir que sabia com assessorar-me i com... Al principi era més present ella a la llibreria també venia més, m'ajudava més i vull dir que no ha sigut tampoc tan... Aquest és el motiu. El motiu també és l'amor. El motiu és l'amor. És un motiu que ha mogut la majoria de llibres que hi ha aquí, per no dir tots. És l'argument que tot... El motor de tot és l'amor.
1: Crec que més que quan vas obrir aquesta llibreria, o sigui, no vas donar només un punt de venda de llibres, no? Sinó un motiu i un espai al voltant d'on t'organitzar cultura a Menorca. Per què creus que és important que la llibreria no només sigui una banda on es venen llibres?
2: És que no... És justament el contrari del que ha de ser. És a dir, no és una botiga. És un espai de cultura. I amb això què vull dir? Que si tu agafes el llibre com un objecte, ja l'hem cagat. Aleshores, sí, el pots comprar per Amazon, val? Perquè no hi ha més. Però si creiem que un llibre no és un objecte, és a dir, és un format que conté una obra literària important o un assaig o el que sigui, però en tot cas és un contingut cultural, l'has d'acompanyar. I l'experiència literària no només és llegir el llibre, és per començar la selecció, la recomanació, la lectura i, si vols, tot el que la lectura comportarà, és a dir, compartir-la en forma de grup de lectura, experimentar-la, per exemple, en forma de recital, en forma musical, com a glosat, també podem aprofundir-hi invitant a persones que en saben molt i que ens poden explicar molt més enllà d'allò que hem llegit fins on pot arribar el coneixement que hi ha al darrere d'un llibre, autors que han viscut unes vides i unes experiències que poden ser exemplars o que poden ser un camí per seguir, una font d'inspiració. També perquè crec que Ciutadella es mereix espais que siguin combatius amb la cultura, és a dir, que siguin avantatjats, que siguin pioners, que no siguin... Com t'ho diria jo? Que Ciutadella es mereix formar part important, un punt de referència dins del mapa literari en català. I això és complicat en un lloc on el sector literari no està cobert. I no hi ha alguns projectes editorials, i cada cop més, i endavant, però estarem d'acord que no d'una manera professionalitzada.
1: No està clarament dins del circuit.
2: No. Hi ha, per exemple, la iniciativa de Llentrisca, que estan a Mercadal i que ho fan molt bé i estan prenent una línia molt interessant, però estarem d'acord que és un embrió encara, tot i que ja hem fet moltes publicacions. Aquí, per exemple, tenim edicions al CUC, que estan fent la revista Lucas, que van començar amb un petit assaig. Bé, són iniciatives que s'han d'acompanyar, però no és un engranatge del sector del llibre potent. També és cert que la realitat de l'illa fa que sigui... I que ens trobem també amb unes mancances a l'hora de la distribució. La distribució és superimportant. Pràcticament us diria que del més important i del que menys es parla del sector del llibre, perquè el compromís de que un llibre surti és fins que arribi a la llibreria. I aleshores s'hauria de fer una bona repassada a totes les ajudes i finançaments públics que es donen per publicació, perquè realment aquestes publicacions puguin arribar al seu destí que encara no és al final, però que és l'important, que és a la llibreria. Manen molt, s'emporten gran part del pastís les distribuïdores i fan una mica el que volen. I això és un... N'hi ha de tot tipus, eh? N'hi ha també molt responsables, però s'ha de mirar de cobrir bé. Després hi ha el tema que Ciutadella, amb tot això, es mereix també que puguin passar coses i que puguin haver-hi autors i que puguin presentar, que puguin publicar i que els pugui veure el món. I això també s'ha d'acompanyar. El món de la literatura és una mica com el de la dansa. Som els últims de la cola, però tenim moltes coses a dir i s'han de fer moltes coses. I, lamentablement, no sempre l'administració està jugant al nostre partit. Per no dir que moltes vegades fins i tot ens trobem que confonen literatura amb lectura. Gent que se suposa que ha de saber una mica de què parla.
1: I a més, segurament aquest tipus de cultura feta des d'aquí, feta des de en els carrers, des de espais com aquest, són molt importants en un moment en què sembla que la cultura ens ha de venir des de fora, no?
2: Sí.
1: En projecte com Hausers, per exemple.
2: Jo no sé, crec que a la societat tenim moltes coses a fer. El primer és que les decisions les prenem consumint. Un llibre no és un producte de local, no ho és, no ho és de proximitat. Però la llibreria sí. I la llibreria, els meus impostos quedaran aquí a Ciutadella. I serviran per tenir un carrer més net, perquè hi hagi un servei mèdic que ens pugui atendre i perquè els professors us puguin cobrar el seu sou. Per tant, està clar que els instituts haurien de comprar les llibreries de proximitat, però també perquè passa tot això, perquè fem activitats i organitzem tot aquest tipus de mogudes, també perquè acompanyem els lectors des de que neixen fins que es fan adults i jo sé els fillets petits què els agrada llegir i sóc molt millor jo recomano un llibre que no pas a Amazon. Amb tot això no sé com combatre que això no és una boutique de luxe ni tampoc és un caprici de vacances d'algú que ve aquí i diu oh, quin lloc més bonic i m'hi faltarien uns quants pareos i uns quants souvenirs que no saps ben bé què són, si art o artesania o no sé, per tenir com una cosa bonica i encantadora només per l'experiència del turista. D'acord, la llibreria és bonica, però la llibreria no és tot això. La llibreria és una llibreria que aquesta tarda, quan plogui molt i vingui una mare a buscar la lectura per l'institut del seu fill perquè li ha dit a l'últim moment que ha de llegir un llibre per demà, el pugui trobar i tingui la tranquil·litat de que si estic a punt de tancar, doncs que em pot enviar un missatge i m'esperaré que arribi o li atracaré a casa. Això no t'ho farà mai ningú. I no ho sé, jo crec que l'administració es fixa molt en projectes que tenen molt a veure encara amb una potenciació d'un turisme i d'un turisme que és molt invasiu perquè no és un turisme de qualitat, és un turisme que ens expulsa de casa i ens expulsa dels carrers i venen a especular, no venen a viure. I mentre això estigui passant i ho encobreixin amb grans galeries i on, que són galeries privades, que ni tu ni jo podrem... És que no, ningú podrà comprar un llibre de 4 milions d'euros, un quadre de 4 milions d'euros. Aquest quadre ni tan sols està per vendre. Són purs exemples d'especulació, que a més estan superdocumentats, però que sembla que aquest rastre no... Que hi poden ser, doncs, que poden conviure, que porten gent, que et situen al món. Sí, bueno, no sé, creieu que tenim algun problema que ens situïn al món? Creieu que hi ha algú que deixarà de venir perquè no tenim un museu, galeria, que no sé si és un restaurant al final, on s'hi ha d'anar amb helicòpter privat, on s'hi ha d'anar amb un taxi, un barc taxi, amb tot el que contamina, en una illa que és reserva de la biosfera? Què voleu que us digui? Clar que a l'agost i al juliol a tots ens va bé, però ens va bé també sense tota aquesta pauada tan bèstia. Però clar... És la societat la que ha d'anar revisant aquest tipus de coses. No, no... perquè només l'administració canviarà el rumb quan a nosaltres se'ns vegi decidits a quin model volem pertànyer. Si volem pertànyer a la servitud d'economies riques i depredadores, o volem formar una comunitat sostenible i solidària entre nosaltres. Les dues hi poden conviure? Potser, potser sí, però ara de moment crec que s'està donant molta més importància. I el problema és que no és cultura, que aquí es confon tot també. I no és cultura, és una altra cosa, és capitalisme. És capitalisme.
1: En un marc i col·locat.
2: Sí.
1: Ja en aquest sentit, m'encanta el cartell que tens aquí de fora, xerrant de totes les coses que Amazon no pot fer.
2: Sí, a mi em sap greu per ells, perquè no tenen res a fer contra nosaltres. És una... Em sap greu perquè mai podran fer una presentació literària, ni tampoc s'hauran llegit el llibre que et podran recomanar, ni podran veure com un fillet ve amb la seva guardiola a rompre-la aquí i a pagar-te el primer còmic, el primer llibre, amb el primer conte amb les seves monedes. Això, tot això em sap greu, però Amazon no ho tindrà mai. Amazon té altres coses, sí. Per exemple, té molts autors novells que publiquen, autopubliquen per Amazon. I això en un lloc com Menorca comença a ser un problema, perquè com que aquí no hi ha un teixit editorial tan potent, no hi ha tantes oportunitats, el rumb fàcil de poder publicar a través d'Amazon també el tenen. I m'estic trobant amb aquesta realitat. I és un problema perquè són autors que jo no podré tenir, perquè jo no puc tenir un llibre d'Amazon. No puc tenir-lo perquè no el puc tenir. No em faran una factura ni podran servir-lo aquí ni de cap manera. Però són autors que jo tindria a la portada pel simple fet de ser menorquins, pel simple fet d'escriure sobre realitats de Menorca, encara que siguin autoedicions, però com a primeres experiències els acompanyaríem, però no ho podem fer si publiquen a través d'Amazon. De fet, publicar a través d'Amazon vol dir, bàsicament, que totes les dades dels seus amics i familiars se les quedarà aquesta companyia. Només els volen per això, per tenir els seus algoritmes coberts i poca cosa més.
1: Que, de fet, hi ha una pregunta que no t'he fet i que crec que ets l'elefant de l'habitació, potser. D'on te surt el tema de... aquest amor per la lectura tan... i per la literatura tan gros, perquè, o sigui, això, enginyera de formació, comunicació, coses que realment a priori no tenen a veure en la literatura, d'on ve tot això?
2: Mira, la veritat és que ha anat sorgint. Jo recordo la Dolors sent una persona que sempre ha llegit, però no una devoradora de llibres, ni tampoc realment els meus gustos personals com a lectora sempre han sigut una mica especials. No vaig mai a allò que es porta, sempre vaig molt a clàssics, però és que ara, des que tinc la llibreria, llegeixo moltíssim, però és que m'agrada molt llegir. I probablement perquè, com que ara dedico més temps als llibres que a la música, també se m'està formant una mena de criteri literari que té molt a veure amb com jo sento la música. I de fet, jo puc dir que a mi m'agraden molt els clàssics, perquè clàssics vull dir literatura universal, tipus, per exemple, soc molt fan de Tolstoi i té a veure, el senyor Tolstoi i jo tenim coses a veure en relació amb la música que sentim. I ho puc entendre pel ritme, per la lírica que té el text, però també, sobretot pel que ens explica. Perquè quan són temes universals, quan parlem de la por que ens fa la mort o de la importància de l'amor, que això ens connecta amb molta gent, perquè tota la història de la humanitat aquest tipus de reflexions s'hi han donat. I és molt xulo, això, perquè és molt fort, no? És igual que sentir una peça de Beethoven que et connectarà amb el caràcter, amb el pensament, amb la reflexió d'algú que també es va fer aquestes preguntes. i ho estàs escoltant el 2025. I és el mateix que em passa amb els clàssics, és una passada. I això puc dir que m'emociona moltíssim i que hi ha vegades que no vull dormir, no me'n vull adormir, no me'n vull anar a dormir perquè vull acabar de llegir el capítol. I m'estic caient de son, i és la pitjor hora, perquè també és una altra cosa. La feina de llibreria, de llibretera, no té res a veure amb una pau i una tranquil·litat com per poder agafar i ara em poso a llegir. Això no ha passat encara mai aquí. En el moment que agafo un llibre, sona el telèfon, entra algú, hi ha un missatger, he de respondre a un correu, vull dir que no hi ha aquests moments de... Suposo que és com anar a un restaurant o a un bar i trobar-te que el cambrer s'està prenent un cafè a la taula. Això... No, saps? No pots estar per això. Per tant, tinc poc temps per llegir i em voldria molt. I, per exemple, els diumenges a la tarda, doncs, sóc capaç de llegir-me un parell de llibres. Fins a les 2 de la matinada. Fins que el meu cap ja no pot més. Llibres finets. També és cert que, com a lectora, ara he de llegir-me coses que no van gaire amb el meu gust, perquè les he de poder o no recomanar, i no me'ls llegeixo tots. O sigui, no me'l llegeixo de dalt a baix, un llibre. A no ser que sigui un llibre que jo vulgui, perquè m'agradi molt. Els llibres del Club de Lectura tenen una certa prioritat, perquè vull estudiar-me bé, vull tenir una bona conversa agradable amb el Club de Lectura, i sobretot els llibres amb els que, és que no llegeixo, estudio, són els llibres que tindran a veure amb les activitats que farem. Que aquests ja, o sigui, tinc unes llibretes de... Ara ja en tinc com 3 en marxa, que són llibretes on apunto les pàgines, la cita, la cosa, la referència... Què em faré de tot això? No ho sé, perquè després no és una cerca fàcil. He d'anar pàgina a pàgina a veure on ho vaig deixar, allò.
1: Però és preciós tenir cascades de lectura.
2: Sí, estic molt... Bueno, són la meva vida.
1: Un dia els trobaràs i serà impressionant.
2: I a vegades m'apunto en una. Això tu vas apuntant a l'altra. I has d'anar. Però perquè també té aquesta cosa de deixar escrit el que llegeixes. És com si tatuessis d'alguna manera aquella frase i penses que quedarà més en la memòria, com quan estudiàvem, que preníem apunts, doncs una mica el mateix. El tema és que sí, i després no sé, és tota una informació que guardo molt gelosa, però que tampoc és molt operativa, ja et dic. Potser seria molt millor que ho tingués en un drive i ho pogués localitzar més fàcil per paraules clau i tot això, però... Ho tinc en llibreta i escrit a mà, i amb una cal·ligrafia miro que perfecta, perquè m'agrada molt també ser curosa amb la manera d'escriure.
1: Sempre romanticisme per davant de superativisme.
2: Sí, però després hi ha factures i albarans i merdes. Vull dir que no tot és... Sí, és cert, i miro de viure l'experiència també com a llibretera de lo més romàntica possible. Però no cursi. No és cursi. És un dia a dia fort, és un repte... Són amenaces, ja ho hem parlat, hi ha el dimoni d'Amazon, hi ha tota una administració que no sempre està al teu costat, al contrari, a vegades està a la contra, hi ha tota una sèrie de, bueno, d'idiosincràcies illenques que ens fan estar aïllats de coses que haurien d'estar molt més connectades, però tot i així és molt bonic. De totes les feines que he tingut i que puc somiar, aquesta és la més bonica. A pesar que a vegades és dura com ella sola, però si puc pagar factures, arribar a final de mes i això és petitó, si no em canvien les condicions del lloguer, aprofito per saludar els meus propietaris.
1: Per favor, aneu alerta amb el que feis.
2: No, sí, és més difícil. Hi ha coses que pensava que serien més fàcils, eh? Perquè tinc moltes idees i, per exemple, m'és més fàcil treballar amb l'Ajuntament de Mou que amb el de Ciutadella. M'he trobat amb polítiques de consells insulars que no sempre... Bueno, que no sempre són prou madures i prou sòlides i m'he trobat defensant fires de llibre en català en moments en els que jo pensava i afiava que estava bastant superat tot això. També em trobo amb una realitat d'una... M'agradaria molt que hi hagués un gremi de llibreries a Menorca, però no m'agradaria perquè em fes il·lusió. M'agradaria perquè seríem molt potents, perquè tindríem un tracte més directe amb les biblioteques, amb una xarxa de biblioteques que crec que també ha de fer algunes passes endavant. Crec que també podríem treballar amb els instituts i els centres educatius d'una manera molt més professional i molt més compacta. Crec que des de l'administració se'n respectaria d'una altra manera. Crec que també com a llibreries entendríem amb què podem competir i que podem competir en moltes coses encara. I que encara que moltes llibreries d'aquí són molt diferents, perquè la llibreria Pau i jo som un ou i una castanya, però la Roser de Pau, que té una tradició que valoro i que també li tinc molt de respecte i admiració, és un model molt diferent al meu, però els dos podem conviure, les dues convivim perfectament i ella també segurament hi ha coses de... N'estic convençuda, coses que fem nosaltres que també troba molt inspiradores i molt, molt, molt potents, perquè al final, si passa coses literàries aquí, tots hi sortim guanyant. Autors, biblioteques, instituts, lectors, els primers que hem de tenir sempre el d'això. Vull dir que tot plegat, però vull dir que tot i que la realitat sigui diferent, sí, seria molt, molt, molt guai poder-ho fer, perquè també podríem parlar amb el gremi de llibreters de Mallorca d'una altra manera. Allà a Mallorca, per exemple, el gremi de llibreters mou un pressupost suficient com per poder organitzar el Sant Jordi o la Fira del Llibre en Català. Bueno, doncs jo crec que això també ho podem fer aquí. Amb tota la complicitat de l'administració, amb una feina molt col·laborativa, però bueno, ja tenim una edat, som gent adulta, que ja tenim, hem fet moltes activitats com per poder organitzar aquest tipus d'esdeveniments de cara al món. Això és el que jo vull.
1: És el que totes esperam que passi. Canviant un pot de tema, anem ara cap a, una altra vegada cap a la música i cap a també aquests projectes personals, perquè tu aquí a Ciutadella, a més de la llibreria, t'has implicat en altres projectes, sobretot en els teatres Esborn.
2: Sí. I, bueno, i si tingués més temps, uns horaris una mica diferents, que això també, aquests horaris són molt esclaus, encara m'involucraria més. No sé dir que no, em costa molt dir que no, i sobretot quan em fa il·lusió que m'ho demanin, perquè ara, per exemple, a l'estiu vam fer una cosa preciosa, que van ser Els Miserables, a la plaça d'Esborn. Va ser una experiència preciosa. I he fet concerts per tot el món, però el que vaig fer a la plaça d'Esborn, la sensació que hi va haver després, durant molts dies després, hi haguessin vecins que em vinguessin a felicitar, que em portessin un ramallet de flors. I l'impacte que va tenir directament amb els meus vecins va ser superxulo. I estem a lo de sempre, eh? Anem allà mateix, o sigui, cultura a peu de carrer, que té un impacte directe amb la societat, que el retorn és directe també, que té tot el sentit, que està molt ben fet, que està molt professional, perquè treballar amb en Joan Mesquida, treballar amb la Clara Enrique és un somni, treballar amb aquells solistes va ser una meravella, treballar amb la banda municipal és un luxe, tot de gent jove que en sap un niu, perfecte. I ara estan preparant la primera producció del Teatre d'Esborn, que és una sarsuela, el Barberio de Lavapiés. Qui m'ho havia de dir a mi que cantaria sarsuela madrilenya del Barrio de Lavapiés aquí a Ciutadella? Em fa il·lusió, és un repte per mi, realment he sortit de la zona de confort, estic contenta. També hi ha una altra cosa que estic intentant, que és aprendre a ballar fandango, i vaig amb Arrels de Sant Joan, a l'Escola de la Coloma, amb na Mari, que em tenen molta paciència, que saben que tinc un problema de coordinació dreta i esquerra i que bé, estic repassant, insistint amb els sis primers i amb els sis darrers, ja començo una miqueta de jota, però són coses que em fan molta il·lusió perquè és posar-me al servei també de la cultura tradicional i la cultura no tradicional, sinó la cultura emergent que surt aquí, formar-hi part i participar-hi, posar el meu granet d'arena, perquè al cap i a la fi, doncs, si la meva experiència musical pot sumar a un projecte com aquest, doncs endavant. I no sé, estic nerviosa, eh? Lo del Barberillo també és escena. No és fàcil, no. No és fàcil, no. I després, no sé, tenim molts amics que fan moltes coses. Hi ha en Juli del Jasba i del Casino, que és una de les persones que més fa coses per Ciutadella i que més s'involucra i que més hi deixa la pell. I també quan el veig fent coses l'admiro i penso que si ell pot, doncs és que el camí ja està una mica obert per poder passar. També amb en Joan Daltabull, que també mou sempre projectes preciosos, doncs És una delícia. El propi Teatre d'Esborn, crec que en Josep també té una línia que cada cop és més, bueno, més segell de la casa i fa coses més trencadores i més diferents, i això està bé, perquè ha de combinar molts temes. I no ho sé, i també els projectes literaris doncs també els podem moure més multidisciplinarment, que és el que ens agrada més fer. A mi el que m'agrada d'un projecte literari és que la literatura estigui per tot. És a dir, ja tu pugui fer un Blai Llopis, un recital, com que en Blai li agafi la paraula a un ballarí i que després hi hagi un músic que ho reculli i que hi hagi un glosador al darrere que també tu improvisi, i tot aquest tipus d'experiències que les tenim entre nosaltres, que formen part de la nostra realitat, que són els nostres amics, puguin combinar i puguin conviure, perquè aquesta és una força que no té ningú més. Així com Amazon no té una llibreria com la meva ni la tindrà mai, la resta del món no té un lloc com Ciutadella, a nivell cultural, que puguin passar aquestes coses. I això és un valor, hem de treure-hi molt de partit.
1: Ho hem d'aprofitar i espero que encara en passin moltes més. I xerrant de coses que han de passar, que passaran, què està passant realment de la llibreria i què trobarem d'activitats properament?
2: Ara passarà una cosa molt

0: proposta, els hi faré una proposta, un plantejament de presentació molt diferent del que solen ser les presentacions de llibres, perquè aquest llibre és especial, perquè el protagonista no el tenim entre nosaltres, però hi és en la seva obra. I per tant, tot el protagonisme d'aquesta presentació serà per les poesies d'en Joan, que han inspirat a tanta gent. Han inspirat en Cris, Cris Joan i Cubatre, un disc íntegrament de poesies d'en Joan, Maria Àngels Gornés, l'obra poètica de la majoria de poetes ciutadellencs té a veure amb la Peuada d'en Joan. I a més, és que a part de que el primer volum contindrà molts poemes que van ser editats fa molt de temps i molt descatalogats, que això ja és una aberració, perquè un dels millors poetes que hem tingut aquí, que estigui descatalogat, és impensable. I això, per tant, té molt de valor, i perquè les noves generacions i gent jove com tu, doncs, pugui tenir impreses les poesies d'en Joan i es pugui tenir per recomanar, per treballar, per estudiar. I després hi haurà un altre segon volum inèdit. I això és molt xulo, també. Per tant, aquesta... I treballar això no és qualsevol cosa. Hem d'aprofitar també que la benentesa de que la biblioteca canviarà de nom i farem una cosa especial a la Casa de Cultura. Tenim una llibreria petitona, però podem col·laborar amb entorns més grans. Hem fet coses al Teatre d'Esborn, hem fet coses al Teatre del Casino, hem fet coses a Maó, on hem pogut dissenyar un festival de poesia que crec que va ser una passa endavant també i una manera d'entendre la poesia més innovadora i amb un espectacle més modern i més xulo. Crec que aquestes coses han de passar. I també, no només innovar en sentit de tirar endavant i fer coses modernetes, com per exemple una sessió techno de Patti Smith amb
1: Un
0: el...
1: listening party.
0: un listening party, que ja ho hem fet també amb la Laia Malo i amb en Jaume Reus, que són lo más, el Jansky, sinó que també des de la reivindicació de la tradició i el Sant Joan cultural i la poesia de Sant Joan, que és d'arrel, que és tradició, que és llengua i que és tot el que tu vulguis, i que a més també és participativa i inspira moltes dones poetes, això també ho vull dir, que a la qualcada de poetes hi ha dones. El tema és que també, perquè també és importantíssim. I molta gent, quanta gent s'atraca a una poesia de Sant Joan abans que venir un recital poètic? Per tant, és una porta important a la literatura. I a part que hi ha poetes molt bons, o sigui, en Bep Joan, en Guillem Benejam, són gent que fan uns poemes de primer nivell. I això és, vull dir que tampoc tenen la capacitat de publicar que ens agradaria. Però tant de bo, tant de bo. Tot això ha de tenir el seu espai.
1: Res, Dolors, finalment, després d'aquesta conversa tan agradable que sempre
0: Volant.
1: m'agrada tenir amb tu quan vengues a llibreria, fins i tot, i te demanen coses, no me'n podia anar d'aquí sense demanar-te que recomanis qualque cosa en els oients de Far.
0: Val, oients de far, com que tots sou molt diversos, de fet us hauria de recomanar un llibre a cadascun. Perquè aquesta és l'altra. Una altra cosa és que la gràcia... Que... Hi ha lectures molt guais, que ara us puc dir alguns títols i si us sona bé, us hi atraqueu i veniu aquí a la llibreria o a la llibreria Pau, o a Sa Catòlica, on sigui, a Sa Llibreria de Ferreries, i aneu a mirar el que us comento. Però, sobretot, penseu que a mi el que m'agrada és recomanar un llibre per persona. És a dir, allò de fer una recomanació genèrica és una cosa que podeu fer els que sou prescriptors, però la meva tasca és a la inversa, perquè no sé si Hamnet encaixarà amb tothom, explico? Va venir, per exemple, una noia doncs, molt embarassada a demanar-me Hamnet i li vaig recomanar que s'esperés a llegir-lo. Potser no era el moment d'aquesta obra, no per res, però si heu llegit Hamnet, sabreu, és una tragèdia molt tragèdia i hi ha una pèrdua molt forta. Aleshores, no, potser no era el moment d'una novel·la així, per molt bonica que sigui. Però, per exemple, jo ara, per exemple, de coses que que estic llegint i que m'estan agradant molt, per exemple, he descobert un

0: un escriptor que l'he descobert ara i em sap greu perquè m'ha agradat molt. Fa una col·lecció de biografies per Raig Bert, es diu Gene Chenoz, i és un autor. Ho tinc aquí, espera, perdona, eh? Jo m'estic llegint la biografia de Ravel. Ravel és un compositor molt important i és un autor. Això podria ser una biografia més, però si us agrada el context històric, si us agrada el contrapunt de detalls molt concrets que ens expliquen molt una persona i també el contrast entre algú que podria ser considerat un geni i que ho va ser, però també amb una persona molt petita, molt fràgil, amb moltes mancances també, aquí trobareu aquesta poesia de combinar una part com molt magnànima amb una molt petitona i aquests detalls que ens expliquen molt personatges importants del món, en aquest cas de la música, però
1: Ah, sí,
0: té altres.
1: són només de sa música, no?
0: Sí, però també hi ha altres coses, eh? Per exemple, aquest Reis, un dels regals, em sap greu ser jo la que ho digui un altre cop, però la Península de les Cases Vacies ha sigut una de les novel·les més recomanades i penso que està molt bé. Està molt bé, és indiscutible, està molt bé. Després de coses que han passat també a aquestes festes, una de les maques ha sigut la de Joan Lluís Lluís, la cançó de Pluja, que no, o sigui, Joan Lluís Lluís sempre ens treu de la zona de confort i ens planteja un repte, i aquest era posar-nos a la pell d'una orangutana, que és la protagonista, que ho dius així, dius, ostres, costa, però és una fàbula preciosa, on realment, al final, potser l'orangutana està més desenvolupada que molts éssers humans, i en el meu cas, ella em guanya. Aleshores, sí, podem aprendre moltes coses d'aquestes lectures. Ara hi haurà coses molt maques també que comencen, com per exemple la del Pol Guasch, que Relíquia, que o Relíquia o Relíquies, que és la novel·la que sortirà la setmana que ve, amb Pol Guasch, que és una veu que cal tenir present, que escriu molt bé, que és molt poeta, que ens agrada molt. També no em vull deixar de fer alguna recomanació més d'àmbit menorquí. En aquest cas, anava a dir Ciutadellenc, però viu a Ciutadella, però té un peu també a Ferreries, i és en Joan Triay que té el color de les paraules, que si no us l'heu llegit és una novel·la molt bonica que ens connecta amb una Ciutadella dels anys 50, una Ciutadella molt grisa, molt fosca, molt miserable,
1: Franquista.
0: però també molt innocent i molt maca amb moltes coses, i sobretot quan són records d'infantesa, no?, que passen pels carrers d'aquí i que pràcticament pots viure la novel·la, si surts aquí la Coca Rossa i te la llegeixes, la podràs viure en el mateix carrer, no? Sí, està molt ben escrita. I ara el que us deia, la gran novetat que tenim és aquesta publicació de les poesies d'en Joan López Casasnovas, que era un amic de la llibreria, que era una de les persones que més m'ha inspirat, més m'ha ajudat, perquè jo sempre seré una forastera, per molt que m'involucri, sempre seré forastera. Però que bé que un dels autors més importants i una persona tan coneixedora de tot i tan humana m'ajudés del primer moment.
1: Bé, foraster aquí és esquitxarra castellà i en aquest cas no,
0: Aleshores ho tinc
1: això
0: guanyat.
1: no passa. Així que res, també m'ho vull afegir en aquesta recomanació del color de les paraules, ja saps que jo
0: Són molt
1: m'encanta,
0: maca, eh?
1: m'ha enamorat moltíssim i res, Dolors, moltíssimes gràcies. M'ha encantat xerrar amb tu.
0: És molt guai, està molt bé. El Far, tu, tots, el Càmera, tots sou, és casa vostra, i és cert que han de passar més coses, vull dir que i n'hem de fer moltes, sobretot, hem de fer moltes coses. Per tant, sapigueu que ens teniu de còmplices i d'aliats.
1: Moltíssimes gràcies, ho tindrem
0: Molt
1: en
0: bé.
1: compte. Una abraçada.
0: Gràcies.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser el mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i

pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb escò. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí sa nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna. I m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró.

0: Fa unes setmanes que es tornen a sentir els clàxons dels vehicles dins els carrers de la ciutat. Senyal que han arribat els que estan de vacances. Curiosament, es mostren més impacients que els locals, que probablement estiguin de feina. És una característica, aquesta de les tres que porten incorporat alguns visitants, que facilita algunes reflexions.
1: Època de muda.
2: Capítol 27. Turisme estressat.
0: Les darreres estadístiques oficials publicades aquests dies mostren una reducció dels dies de visita a l'illa per part del turisme. Una sensació que ja es palpava aquí i en altres illes. Això té repercussions ambientals i econòmiques de consideració. Que la gent vengui a Menorca i redueixi el temps d'estada implica normalment un ritme més accelerat en les visites als llocs que ningú es vol perdre. Si has de veure l'illa en 4 dies en tos d'encet, t'has de moure molt més. Si abans feies tot el matí a una platja, ara amb un matí n'has de veure dues. Això són més vehicles a les carreteres, més ús d'aparcament i poca connexió amb allò que realment encara som. Estem compensant la menor estada amb un major nombre de turistes. Una permuta catastròfica, que fa que augmenti la petjada ecològica per càpita, pel viatge en avió d'anada i tornada que fa la majoria, mentre que es redueix el negoci per a les empreses locals. Els problemes ocasionats per la reducció de l'estada dels visitants van ser exposats ja l'any passat pel ponent que va venir de Formentera a les tertúlies organitzades de manera conjunta entre l'Ateneu i el GOP. Allà explicava que, en l'experiència de limitar els vehicles turístics, usen també la taxa d'entrada que els cobren per incentivar que la gent allargui l'estada a l'illa. L'objectiu és, precisament, que els turistes es tranquil·litzin, que tinguin més temps per visitar els llocs més emblemàtics i així reduir circulació i saturació. Menorca hauria d'anar treballant també per implantar mecanismes d'aquest estil. Potser es podria pensar en modificar l'impost d'estades turístiques, l'ecotaxa, per incentivar fer més dies a l'illa. Aplicant, per exemple, uns paràmetres que facin més cars, proporcionalment, els temps curts que no els llargs. Aconseguir canviar la tendència podria tenir beneficis locals, socials, econòmics, ambientals, però també en tindria per als propis visitants. És evident que una part dels que arriben provenen d'ambients sotmesos a unes condicions de vida que porten la impaciència a flor de pell. Amb més dies a l'illa, creixen les possibilitats de contagi positiu d'adopció de cadència menorquina a ritme de vanera. És clar que això també passa per reduir la promoció turística. De fet, seria bo reorientar una part d'aquesta ingent partida de diners públics per elaborar cartells i materials que informin els visitants de les dimensions de l'illa i del nul estalvi de temps que es pot aconseguir fent avançaments suïcides a les carreteres. Aquells que posen en perill la vida de tothom, els veus al final entrant 20 segons abans al poble de destí. Potser tampoc cal invertir gaire en fer venir influencers dedicats a fer-se retrats a com més llocs millor. També són un turisme estressat, només que disfressat de modern. Si Menorca es prodiga com un indret calmat, és bo que la realitat s'hi assembli una mica.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobre taula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa. Però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
4: Molt bon dia.
3: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro us estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
4: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
3: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
4: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16 o 17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
5: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.
1: Benvinguts a un nou Gris mig. Avui tornem a la sala Albert Camus per conèixer una labor extensa, difícil, que fan a l'arxiu d'imatge i so de Mallorca, i tenim la sort de, a part de tenir el curt inèdit de Agustí Villaronga Mallorca, tenim nosaltres en Xisco. Com estàs, Xisco? Com estàs?
2: Gràcies per fer-me aquesta entrevista i estar aquí en aquest Menorca Dog Fest.
1: Per nosaltres és un plaer poder tenir aquesta aliança en Mallorca i sobretot amb l'arxiu. En el Menorca Dog Fest ens agrada molt treballar amb totes aquestes imatges d'arxiu que recorden la passió per aquest gènere documental. I avui te tenim amb un format de conferència. Te volia demanar si és un format en què tu te sents còmode en aquest haver de xerrar en públic. No sé si tens com alguna vinculació amb la docència o amb aquesta cosa d'haver de xerrar en públic i haver d'explicar extensament un tema.
2: La veritat és que no tinc massa experiència. Si de cas de presentacions, això sí, de les nostres activitats, presentació de llibres o d'exposicions, també la relació, podríem dir, que tenim en els alumnes que venen de facultats, a vegades instituts, associacions, que se'ls fa una visita guiada a l'arxiu, però com a conferència o ponència no és que tingui molta experiència, però la veritat és que ara aquest Menorca Dog Fest un se sent còmode.
1: Que bé, estic molt content que te puguis sentir còmode i de poder-te sentir i endinsar-nos dins el món de l'arxiu. Com va començar tot?
2: Bé, jo sempre he viscut la fotografia molt de prop. El meu pare tenia un estudi fotogràfic, jo li vaig ajudar durant molts anys, llavors vaig estudiar Història de l'Art i vaig començar a anar a cursos i tallers, no? M'interessava molt la conservació dels materials fotogràfics, també tota la investigació que hi havia darrere. I la veritat és que era coneixia, no? Que se va crear l'arxiu l'any 1999, vull dir, ja fa 25 anys, i coneixia la labor que se feia, eres de Mallorca, i la veritat és que era un somni treballar allà, i vaig tenir l'oportunitat, i va haver un concurs de mèrits, i vaig, des de l'any 2011, estic com a cap, i amb molta feina, però també disfrutant molt.
1: Crec que és un món bastant desconegut, inclús dins el sector, aquest fet d'haver de conservar aquestes imatges, i comentaves que havies fet com bastant de cursos des de ben jovenet. Me'n podries explicar un poc com que es feia en aquests cursos? Vull dir, o en quin moment tu vas dir crec que això que estic fent és el que m'agradaria fer en un futur?
2: Bé, com deia, jo crec que aquest món dels arxius audiovisuals i fotogràfics, diguem, com ho diríem, tot conduïa, totes les meves aficions i passions duien ara que un treball dins, perquè m'agradava la fotografia, m'agradava la història, la història de l'art, i on se podia desenvolupar tot això. No és tan fàcil, no? Hi ha, a Espanya doncs no hi ha molt de centres de fotografia, quan vaig començar pràcticament no n'hi havia. On se podia treballar des del punt de vista de la història de l'art, de la història, la fotografia? Ara els arxius fílmics i fotogràfics.
1: Que bé. Dins aquests arxius, justament, va ser on es va trobar aquesta cinta de la pel·lícula Mallorca que avui projectarem aquí, a Menorca. Mos podries explicar un poc aquesta història, que crec que és un poc enrevessada, que hi havia una... Bueno, sí, conta.
2: Aquestes troballes, la veritat és que són aquestes, que perquè es treballa d'arxiu, també té una part molt monòtona, molt d'administrativa, també de classificació, de catalogació, però llavors apareixen, quan apareixen aquestes petites joies, és quan un pues, se sent a vibre, no? I en el cas d'aquest curtmetratge, que és un curtmetratge, podríem dir, més que documental, és promocional, de promoció turística, va sorgir arran d'un cicle que varen dedicar l'any 2018 a en Agustí Villaronga, i una col·laboradora seva, na Catrina Elzina, no es va dur un DVD amb una còpia, un telecine de molt baixa qualitat d'un curtmetratge que havia fet, d'aquest que havia fet, a més, per encàrrec. A partir d'aquí va començar un treball de recerca, li vàrem donar una sorpresa a en Agustí i vàrem projectar no aquest arxiu que estava als DVD, sinó un que vàrem trobar a una cinta Betamax, a un fons audiovisual que tenim a l'arxiu de vídeo. I malauradament en Agustí va morir el 2023 i se li va voler fer un homenatge, i aquí pues, se va tornar a reactivar aquest tema, i va ser quan varen aparèixer primer còpia 135, una era a les oficines de Foment, una altra a una col·lecció privada, i després, que és el que veurem avui, va aparèixer el material de laboratori que tenien, de laboratori fotofilm que tenien a Filmoteca de Catalunya. Amb aquest material de laboratori s'ha pogut fer una restauració digital de la pel·lícula que realment volia fer en Agustí, i que li varen, en certa manera, aturar.
1: Vale, vale. És a dir, ell la pregunta que m've més bé és aquestes troballes que dius que teniu a l'arxiu són perquè són anteriors, és a dir, de fa bastant d'anys, i ens hem d'imaginar que hi ha una habitació amb moltíssimes coses que estan catalogades, però que potser dins que hi ha una secció de coses que no saben que són o que no... Vull dir, com es troba, com s'arriba a una troballa?
2: Bé, a un arxiu hi ha molt d'ítems, no, molt de documents,

0: fins que va passar, no, que li varen dedicar aquest cicle i va ser quan varen dir i si projectam i nos varen donar compte que tenia un interès especial, no? Encara que, això ho contaré avui, n'Agustí no li donava cap importància, per ell era un encàrrec i a més va tenir com una mala experiència professional i ho havia oblidat.
1: N'Agustí Villaronga, per què és important cinematogràficament i com a mallorquí?
0: N'Agustí Villaronga és claríssimament el cineasta mallorquí més important que hi ha hagut de tots els temps i crec que un dels grans cineastes del país, d'Espanya, i també ell va viure molts anys a Barcelona, a Catalunya, i la veritat és que té una obra molt extensa, poc coneguda, perquè se coneixen Panagra i les darreres pel·lícules que va fer, però té una obra molt extensa, molt interessant i molt personal. Té una mirada única que ho fa diferent. Una pel·lícula d'en Villaronga és diferent a qualsevol pel·lícula d'un altre director o directora.
1: A part d'aquests arxius, dins l'arxiu, què més hi podem trobar? És a dir, hi ha una infinitat de coses o posau un filtre i us interessau només per algun tipus de fotografia, algun tipus de cine? Vull dir, quin tipus de materials per algú que no conegui de res l'arxiu s'hi pot trobar?
0: El nostre interès és per diguem, material o patrimoni fotogràfic i audiovisual. Audiovisual doncs, hi entraria els fons cinematogràfics, videogràfics, sonor, d'història oral, de qualsevol època temàtica i format que tinguin que veure, en certa manera, en Mallorca. Hi ha, per exemple, que no s'arriba molt, fotografies, no? de retrat d'estudi, no? Per exemple, de fotògraf que fan el que se diu la BBC, no? Que és molt repetitiva, però encara així nosaltres pensam que té un valor antropològic interessant i que, a més, no sabem ara, per aventura pensant que n'hi ha molt i no li donem importància, però no sabem si en el futur podrà tenir un interès per, no sé, per la vestimenta, per no sé, altres punts de vista i, per tant, intentam, sempre que tingui que veure en Mallorca, que sigui patrimoni audiovisual, intentam acceptar-ho. No feim perquè, si no, te podria ser... Sí.
1: Clar, entenc que també és molt complicat poder... Sabré dir que no, i per tot això que deies que al final potser en el futur té una rellevància que ara mateix no, per tant has de tenir testament en el futur també sempre. Te volia demanar també sobre aquesta part interna que t'abada no és tan visual o que no es compta tant, és a dir, tota aquesta part de catalogació, com és? És a través d'Excel, és a través de colors... o és més nombres, com la categoritzau?
0: És una feina molt, molt laboriosa, perquè és, el que seria la descripció arxivística, que se fa amb una normativa, que és una normativa internacional. Se fa, nosaltres utilitzem una base de dades que se diu Odilo, un gestor documental, però que per sort no es permet, precisament que has dit Excel, no es permet utilitzar Excels per ingestar, per introduir molta informació, a vegades repetitiva, per no haver de ticar-la a una foto o a una altra, no? Quan són molt, molt semblants. I llavors és també la part molt sensible de lo que és digitalització, que se fa per escàner o per càmera, depèn del document, i fins que llavors aquesta fitxa, no? Se posa a l'abast en una finestra web que té aquest gestor documental. És una feina lenta, però els nostres tècnics, normalment els tècnics d'arxiu, disfruten, perquè és una feina molt, diguem, amb molta parsimoni, que fas a poc, també vas descobrint fotografies que... elements que te sorprenen, de personatges, apareixen també elements urbans, vull dir, sempre hi ha sorpreses, i és una feina que també te permet treballar amb certa tranquil·litat, no? Però és una feina sense pausa, de no aturar, no veure's perquè la muntanya sempre, cada vegada tenim més material, però és una feina de dia a dia, i quan passes temps, doncs, se veuen els fruits.
1: Dins tot aquest procés, comptaves ara que hi ha aquestes troballes o aquestes coses que te sorprenen més. En tots aquests anys, quines coses t'han sorprès a tu particularment, a títol personal?
0: Bé, m'han sorprès moltes, però avui

0: També comentaré, tenim una pel·lícula que és molt, molt interessant, que se diu L'home de Balears, el jefe político, que és una pel·lícula francesa que va aparèixer a un servei tècnic de televisors a Gran Canària. I no es va contactar, bé, jo encara no hi era en aquest moment, l'arxiu, no es va contactar a Filmoteca Canària i el Consell va comprar 5 llaunes que duien, l'única referència que hi havia era que posava L'home de Balears. I era una pel·lícula de producció francesa de l'any 1925, vull dir pràcticament té 100 anys, de ficció que se va rodar en part a Mallorca. I a partir d'aquí va sortir, que això també ho contaré avui una miqueta perquè és un procés llarg, vàrem emprendre un procés de recuperació, donar sortit una pel·lícula molt, molt, molt interessant, molt vigent, que tracta la corrupció política, la lluita de poder, hi ha una epidèmia, vull dir, va ser, dius, no? De sobte, dins, i aquesta pel·lícula estava a l'arxiu des de l'any 2000 i no se li havia fet massa cas perquè s'havia fet un telecine de poca qualitat i, bé, i se va reprendre i es van donar compte que era una pel·lícula que tenia molt d'interès, molt curiosa, moltes vinculacions en el present.
1: Aquests materials que menciones són coses que puguem revisar si anem a l'arxiu, com funciona? És a dir, si jo hi ha un material que m'interessa de l'arxiu, com puc accedir a ell?
0: Bé, ja, diguem, tenim aquest catàleg que pots accedir en línia, i després també que per segon quin tipus de material, per exemple, aquesta pel·lícula, que els drets estan una miqueta a l'aire, hauries de venir a l'arxiu. I nosaltres tenim una còpia en arxiu digital i tenim també doncs, monitors i podries veure-la a les nostres instal·lacions.
1: Bueno, pues no descarpa-s'hi a mi. Dins tota aquesta organització, que entenc que tens de manera assídua en el teu lloc de feina, és a dir, tots aquests Excels i que xerraves que havia de ser bastant amb parsimònia perquè no te pots equivocar, en certa manera, en la teua vida personal també agafes tots aquests elements d'organització, és a dir, tu ets una persona organitzada que calendaritzes tot, com funciones?
0: La veritat és que el que diuen, no, aquest refrà en casa de l'herrero cuchillo de palo, jo soc fotògraf també i bé, durant ara no tant, però durant uns anys vaig fer molta, molta foto i la veritat és que ho tenc coordenat, però hauria de tenir molt més ordenat, catalogat. Quan tu ets un desarxiu, pues, té ganes de fer, si de cas altres coses, sortir a fer fotos o altres activitats, però no posar-se una altra vegada a digitalitzar fotografies.
1: Bueno, no es pot arribar a tot, però el que sí que farem serà indagar en aquest arxiu, segurament passar físicament per l'arxiu, però de moment escoltar aquesta xerrada que mos tens preparada i veure's curt de nou estir. Moltes gràcies per aquest temps i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a tu, Àlex, i a tot l'equip de Menorca Dogfest per aquesta convidada i felicitar-vos per aquest festival que crec que està molt complet i és molt interessant. Enhorabona.
1: Pues moltes gràcies, mos veiem l'any que ve i fins al pròxim Gris Mig.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadocfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadocfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, les ratapinyades descansen. Les ratapinyades són els únics mamífers capaços de volar. El seu nom ve de llatí rata pinata, que vol dir rata alada. Els quiròpters, nom en què es coneix aquest grup d'animals, van aparèixer fa uns 70 milions d'anys, quan encara hi havia dinosaures en el nostre planeta. Van evolucionar a partir d'un tipus de mamífer terrestre que va tenir la capacitat de conquerir el medi aeri. Durant l'hivern, les ratapinyades entren en una fase de repòs anomenada hibernació. Deixen de volar per romandre inactives durant uns mesos. Refugien en llocs tranquils i amb una humitat estable, com per exemple coves, cavitats naturals o edificis antics. Hem de tenir en compte que a la nostra regió la majoria de quiròpters mengen insectes. La hibernació es produeix com a resposta a la manca d'aquest aliment durant l'hivern i també per les baixes temperatures. A les Balears trobem una vintena d'espècies de ratapinyades, de les quals 15 es troben a Menorca. La majoria són sedentàries, tot i que poden volar entre illes. Però també hi ha espècies migratòries que poden realitzar desplaçaments superiors en els 1.500 quilòmetres de distància. Són uns animals fascinants i enigmàtics a la vegada, ben arrelats a la nostra cultura. Es diu, per exemple, que una persona renega com una ratapinyada quan té per costum festumar. Es veu que les ratapinyades, quan es comuniquen entre elles, fan com una renau en forma de petits renecs. Com a curiositat, en els escuts de les ciutats de València i de Palma de Mallorca, hi trobem representada la figura d'aquest animal. Es creu que es tracta d'un símbol medieval derivat de la conquesta catalana. També trobam representats els quiròpters en diversos personatges de ficció, com per exemple en Batman o el Comte Dràcula, o en personatges mitològics, com ara els vampirs. Aquest lligam entre vampirs i ratapinyades pot donar lloc a la creença que aquests animals són perillosos per als humans, però és tot el contrari. Ja han dit que mengen bàsicament insectes i, per tant, ajuden a controlar les plagues. S'ha vist, per exemple, que poden menjar papones de processionària, una oruga molt molesta a nivell forestal. Així que ja ho sabeu, si un dia veus una ratapinyada, agraïu-li la seva feina.

0: Fallar la vista, tampoc no arribaré tard.
1: La vida és la sang, sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon, vaig volant per tot el...

sols tinc un niu. La colònia que és sagrada és el que em manté viu. Qualsevol foradet em farà aguantar el fred. Puc baixar les pulsacions de 700 fins a 7. Veus el mosquit? Me l'he cruspit. No més picades aquesta nit. Tantes molèsties, aquestes bèsties, tant quan passeges com...

0: contrari. Creus que sóc dolent? Tot al contrari.
1: La vida és la sang. Sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon. Vaig volant per tot.

0: En aquest capítol hem escoltat Nocturn Opus 9, número 1, de Chopin, Tocata i fuga en re menor, de Bach, i Rap penat, del grup musical Xiula.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Lluna.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar ballar, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cova Murada.
1: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves es Cabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges del barranc del Gendà. Un dia, estant de vora l'entrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. El ses cap i dreta, dalt d'una penya rònica, hi vegeu una dama hermosa, vestida com una reina. Es Cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferm i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. Es Cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li apregué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tengué paraula per dir. Sa dama li digué:
2: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or?
1: Sa pinta, digués Cabrer.
3: Jas, seràs pobre tota la vida.
1: Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica, que en diuen sa roca de sa dama.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qual que manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: Què en penses, tu meu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·lor per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més.

0: pocs idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
1: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
0: No, no. Simplement per jo ja ha complert la seva funció i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de Carrelat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpteryx, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deia Manuel.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem els artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. En el programa d'avui conversam amb Jordi Cárdenas, l'altre artista seleccionat per participar de la desena edició de les residències Illes d'Art. Benvingut, Jordi.
1: Bones, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Com ja vaig explicar a l'anterior entrevista amb Namar Villeira, Illes d'Art és un projecte que des de 2015 dona suport a la creació i divulgació dels artistes de les Illes Balears i aquesta és la desena edició de residència. En Jordi és natural de Mo, s'ha format en dibuix, pintura i arts aplicades al mur a diferents escoles com Acadèmia Carmen de los Llanos o l'Escola Superior d'Art i Disseny de la Llotja. També en diferents professionals com Miguel Gómez Losada o Vincent Desiderio, entre altres. Podríem dir, o jo m'atrevesco a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
1: Pues primerament trobo que sí que tens raó que sóc més artista plàstic que pintor, perquè crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, entorn en el dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres el gargot o la línia o el dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... I després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a el fanguis modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com el mateix, però d'una manera diferent. Uh-huh. No sé, m'aporten nous punts de vista, podria dir.
0: De fet, ara això no ho havia apuntat, però mentre explicava això també record que hi ha algunes obres o alguns dibuixos que has fet durant la residència que parteixen de fotografies. La fotografia també l'utilitzes a vegades com a catapunt, no?
1: Sí, bueno, la fotografia és bàsicament és que necessit com una referència. Uh-huh. Una referència ja sigui d'una pose, d'una figura humana, d'un objecte, com per després fer una versió, perquè és que primerament no tinc cap... O sigui, tinc només una idea que és una paraula dins el cap, per jo. Després hem dibuix de gargot com per fer la traducció, però després per fer una passa més avançada necessit que algú... Pues, posi del meu, li faig una fotografia i d'allà trec els trets més essencials pues, en termes de proporció o... M'entens?
0: Mm-hmm. És com... Sí. I així com a pregunta, me ven al cap aquesta obra que ha acabat en escultura i que tens la foto, primer, que sí. És aquest cos, aquest bulto tapat amb una tovala de platja que li surten sí. Uns braços i unes cames més llargs de l'habitual, diria jo. I després va ser un dibuix i també una escultura. Aquesta imatge, és a dir, aquesta foto és atzarosa o és una imatge preparada per... tu ja pensant en crear una obra?
1: És una imatge preparada en jo ja pensant una obra, perquè aquesta imatge, que és bàsicament una postura de ioga, que ara mateix me sap molt de greu, però no recordo el nom, però és una postura molt popular, és una postura que inspira o està pensada com per relaxar-se. I jo m'agradaria fer ironia amb això, i vaig començar a fer-la jo en el meu estudi i autodibuixar-me i després no sé per què vaig posar com una tovallola i semblava, és com un cos que sembla una taula i són com sí, és com una taula que s'ha caigut en terra i que s'ha com romput, però que expressa el contrari en la idea de relaxació. Per tant, és com ja una ironia que jo me fa gràcia i que me n'enric de so, o sigui que és com... Sí.
0: Vas començar la residència a Illes d'Art el passat 15 de maig. Es diu Ràpid, ja fa un parell de mesos.
1: Sí.
0: I vas acabar dimarts, dia 15 de juliol, en la mostra oberta 43. Aquí vas compartir el teu procés creatiu d'aquest projecte prou relaxat, que ja has fet a punt a dues idees clau, que és de relaxat i la ironia. Però bueno, abans d'entrar en aquests detalls, m'agradaria saber quin és l'origen d'aquest projecte.
1: L'origen d'aquest projecte és com la voluntat de crear alguna cosa després d'una exposició que vaig fer el darrer setembre 2024, que una exposició que es deia de nom tan romàntic com precari. Volia com aportar una continuïtat en aquesta història que vaig voler contar en aquesta exposició. Que...
0: I quines?
1: Pues, tan romàntic com precari, que a tothom li ha agradat molt el títol i que li ha semblat revelador i que li ha semblat com que els hi ha il·luminat, especialment a gent que fa feina en la cultura, o també crec que la classe obrera d'altres camps també es podria sentir identificada. Pues xerro un poc sobre la idea de fracàs. La idea de fracàs en... per el que té a veure avui en dia. Vale, vist d'una manera un poc des de la comèdia també, i també intenta explorar pues, temes com que tinguin a veure visualment amb això, que són bàsicament caigudes, llenegades, coses que aparentment ens fan gràcia però en realitat no ho són. I sí, pues, amb aquesta residència vaig voler com continuar això i aportar una solució tan romàntic com precari, perquè tan romàntic com precari xerra d'un problema i d'un conflicte existencial, actual, a causa de coses, no? I vaig... Se m'ha passat pel cap crear el projecte de nom prou relaxat. Que és aquesta solució en aquesta tensió i en aquest problema i en aquest... Saps?
0: Sí que podríem dir que la idea de fracàs la treballes molt des d'una cosa molt quotidiana, com has fet referència en escaure, i de fet me venen un parell d'imatges de tan romàntic com precari, que són escenes com molt, molt quotidianes,
1: sí.
0: Jo diria.
1: Sí, no són molt...
0: no és un
1: bucòliques ni surrealistes, són... Bé,
0: no és un fracàs com molt conceptual, sinó
1: no,
0: molt,
1: és...
0: molt terrenal, molt
1: sí,
0: de tothom.
1: Sí, dia a dia.
0: Sí.
1: És com, tant pot ser un fracàs espiritual com a nivell socioeconòmic.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, és com coses que passen durant el dia a dia, que bé, no arribes a final de mes, o estàs ansiós, o coses d'aquestes com que...
0: I aquesta manera d'enfocar com conceptes elevats, jo te diria, perquè el fracàs és una cosa que pot ser molt, una cosa molt tonta, però també, com tu dius, no? Una cosa elevada de, bueno, i que està molt present en el sistema capitalista. Has fet d'enfocar-ho des de la quotidianitat. És a dir, en el projecte que tu proposes com a solució, que és prou relaxat i que a més explora't la idea d'èxit,
1: sí.
0: També ho fas des d'aquesta cosa terrenal, aquesta quotidianitat?
1: Sí, també, mira, ara que ho has dit, sí, també, sí, sí.
0: Llavors, com has enllaçat, com has anat des fracàs a l'èxit a través bueno, tant de lo conceptual com de lo formal i estètic?
1: Pues a veure si he explicat de manera com molt senzilla. Vaig pensar en la idea de relaxació. Vaig pensar en el contraposat a tens i problemàtic. I vaig pensar en tot el que jo m'inspira... o sigui, el que vol dir per jo estar relaxat, que també estar relaxat és una cosa que aspira a tothom... i que troba que nosaltres tothom ho associem a lo mateix, no? I pues, imatges estiuenques, objectes, posicions corporals, mitjans, com ara la mà, el vent, el cel, sobretot el cel, els núvols. I vaig arribar fins aquí, no? I després, sí... Vaig... O sigui, això és el que ha generat bàsicament aquest treball d'aquests pilars, però que després he hagut de crear com una narració dins de la imatge. O sigui, mm-hmm. com una pose, amb un fons, amb un... Sí, això és...
0: Posar en joc els diferents elements.
1: Sí, bàsicament.
0: I aquest imaginari l'has contrastat amb altres persones? O és un imaginari... bueno, no teu, o sigui, com que has anat traient, evidentment, dels altres, però que l'hagis contrastat explícitament, de dir, vale, què és per tu, com visualitzes tu la relaxació? Perquè el primer que has dit, per exemple, és de la platja, no?
1: Sí.
0: Però, a més, record, ara la mostra oberta, vas dir, bueno, la platja, en realitat, insistiu, els menorquins i menorquines...
1: Clar, jo com...
0: Poc la disfrutam i poc relaxats darrerament.
1: Clar, és com prou relaxat. Jo el que vull proposar és la solució cap a un èxit, vale? Sigui espiritual o altres coses, però irònicament, o sigui, sí que vull explorar els temes de la platja, i però que és que el que nosaltres vivim, la realitat que tenim els menorquins, és que aquestes coses no són certes, saps? Com també tenen la idea de que si vas a la platja i t'estires, doncs estaràs relaxat i estaràs bé, però no. És com... Sí, està basat a través de la ironia i m'he basat en, sí, en la situació que tenim nosaltres els menorquins aquí durant l'estiu, de que ens prometen coses que no són certes. Saps? Sí, la massificació, la invasió cultural per part d'altres països, sí, tot el tema de la propietat privada, sí.
0: Sí, no sé si la relaxació és tan fàcil d'assolir.
1: Clar, és per això que prou relaxat és de moment és només l'expressió d'un desig, saps? D'una aspiració, com un benestar utòpic. Saps? I crec que és el que vivim nosaltres.
0: Has fet referència a la ironia, que de fet anava per aquí la pregunta, i que és bastant habitual en la teva obra utilitzar la ironia visual. Què entens per ironia visual?
1: Jo crec que són diverses coses, però primerament crec que la ironia és allò que... expressa el contrari de lo que t'està dient en aquest mateix moment. I que, no sé per quina raó, pues fa gràcia. És còmic. Per alguna raó també podria ser ajuntar dos elements que no haurien d'estar junts, dotar d'un altre rol a un símbol que no ha de tenir aquell significat.
0: És fàcil treballar amb ironies visuals?
1: Per jo sí. O sigui, me surts tot sol. És una facilitat que tenc.
0: Sí. Que bé.
1: No sé, imatges, no?, que hagi pogut fer ara perquè els oients tinguin un exemple, però pues unes barreres del camp on hi ha figures humanes entrevessades enmig dels forats, no? Una barrera és una cosa que has d'obrir i tancar fàcilment i pues mira, un ésser humà s'ha quedat enrevessat con tal de poder accedir cap a alguna banda. O sigui, no sé, un panet de mortadela que vola i que bueno, un panet de mortadela és algo molt quotidià, però que l'he dotat d'un sentit un tant místic, com allò a assolir. Què més? Què més podria dir? Sí, ara no m'he vist cap altre en el cap, però... Sí, bueno, posicions corporals que semblen relaxades però són incòmodes. És com per expressar, pues, no, allò que no està arribant. Saps? Aquella idea de...
0: Quins elements creus que ha de tenir una bona ironia? Bueno, ja ho has introduït, eh? Sí. Però com ara ja te va anant més enllà de la teva obra... Quan, no sé si tens referents artístics que també treballin la ironia visual i puguis posar exemples de dir, hòstia, això és una molt bona ironia visual.
1: Pues hi ha un que és un pintor flamenc que es diu Peter Bruegel el Viejo, que sí que feia ironies visuals molt ben treballades pel seu moment. Per exemple, Baldomero Romero Resendi, un pintor sevillano, que emprava ironies per enfotre-se'n de les classes altes, per exemple. Sí.
0: Ho aconseguia sense que...
1: Com?
0: Que ho aconseguia sense que el perseguissin gaire.
1: Sí, ho aconseguia.
0: Perquè, clar, una altra característica de cirurgia visual és, o, bueno, de cirurgia en general, és poder-te'n enfotre d'alguna cosa i si, a més, és de... Bueno,
1: clar,
0: d'alguna
1: intenció...
0: cosa, alguna persona, sense que l'altre ho visqui,
1: ho percebi,
0: com, ho percebi o
1: és
0: ho visqui com
1: estratègia.
0: Un atac, no?
1: Sí, sí. O sigui, té una intenció crítica i crec que automàticament humorística, perquè és que s'és normal i fa gràcia. El que passa, clar, quan tu ho fas i l'altra persona no se n'entera, aquí és quan has guanyat. Saps?
0: Creus que, ara sortint de... t'abades la teva obra, però creus que... estem perdent ironia a la nostra societat?
1: Ai, molt bona pregunta. Molt bona pregunta.
0: Me ve aquesta pregunta ara pensant en que... jo, a vegades jo la primera, no? Però que moltes bromes que se fan o comentaris cada vegada s'aprenen més com a algo personal o com a atacs.
1: Sí.
0: Algunes coses en raó, eh? Vull dir, en raó i amb una llarga herència. Mm. Però n'hi ha d'altres... O sigui, crec que el millor és fet de voler ser políticament correctes en molts aspectes. Ens ha duit a perdre la capacitat de ser irònics, però t'avada d'entendre la ironia no com un atac personal... sinó com un joc. No ho sé.
1: Ja, perquè potser... No, perquè potser... Perquè quan s'hauria de tenir una intenció crítica, doncs potser pues, ser tan crític no comença a estar tan ben vist. Però bueno, troc que ser crític és algo dels nostres temps. O sigui, no mos va bé com vivíem antigament i tampoc com vivim actualment. Per tant, mai acabem d'estar satisfets. Per tant... no te sé respondre a la pregunta.
0: Ja, però... jo ara feia la reflexió i dic... no està,
1: clar,
0: no està ben elaborada, però
1: que,
0: bueno...
1: Sembla que si estem perdent la ironia hauríem com d'explorar quins mitjans de comunicació emprant més o com ho fem, saps? És com una pregunta molt complexa. Però jo crec que potser no estem perdent capacitat d'ironia pel fet que cada vegada som més crítics les persones.
0: La mostra oberta vas proposar als participants de fer feina amb cirurgia visual.
1: Sí.
0: Com va ser aquesta experiència? És a dir, com van rebre aquesta proposta els participants?
1: En el principi es van bloquejar un poc perquè eren com 40 persones, perquè jo els hi vaig proposar una activitat amb un parell de directrius, una que era el dibuix ràpid. O sigui, no pensar molt el que vas a dibuixar, sinó fer-ho de manera ràpida, com quan fas un gargot o quan fas una tinta xina, que això el que fa és que treguis coses com molt pures de tu mateix i treballar des de la intuïció. Això per una banda. De segon, els hi vaig donar com 4 pautes sobre com fer una ironia, que això és el que acabem de xerrar. I... els hi vaig donar el tema de desvirtualitzar l'estiu, la temporada d'estiu. Vale, que això és un pel que critic amb el meu tema. Pues al principi es van bloquejar un poc, no sabien ben bé com treballar, però després es van anar mullant i va estar bé i van sortir coses molt autèntiques.
0: Creus que va ser un èxit?
1: Sí, va ser tot un èxit. Sí, sí. Sí, perquè al final les persones van acabar connectant també amb elles mateixes fent-ho un petit esbós sobre el que ells creuen, saps? I crec que això és un èxit.
0: Creus que hi ha una d'aquestes ironies que puguin servir-te tu com a referències per a continuar el projecte?
1: De les que van fer?
0: Sí.
1: Bueno, hi va haver una que va fer Nakaora i l'artista, la performance, que va ser boníssima, que va ser com molt reveladora, o sigui, sobre el que és una ironia en si també. Vale? És una fua de paper d'A4... amb una taca negra ovalada enmig, que ocupa quasi tot el paper, vale? En el centre del paper, i enmig posa bones festes en blanc. I és brutal, perquè el missatge de bones festes és un missatge d'alegria, d'abundància, és positiu, contraposat en aquesta taca negra, aquest superfosc, que te fa pensar en les coses fosques de les festes de Menorca. I va ser boníssim. Va ser com... Sí, sí.
0: De fer la tens.
1: Sí, sí, la tenc i toca la marcaré.
0: Te pot ser una camiseta.
1: Sí. Una camiseta seria boníssim.
0: Sí, sí, sí. Sí. Com... Sí, arran de la mostra oberta, perquè la mostra oberta no només va tenir aquesta part pràctica, sinó que també vas exposar tots els esbossos, dibuixos, pintures que has estat fent durant aquests mesos davant la façana de la casa d'artistes i vas poder explicar, bueno, el que acabam de xerrar, el que mos acabes d'explicar aquí. Arran de, bueno, de les diferents fases d'aquesta mostra, ha sorgit algun tipus de debat amb el públic o preguntes que tu no t'haguessis plantejat del projecte?
1: Pues mira, em sap greu dir-te que no.
0: És tot un èxit.
1: un èxit, però no. No, no, jo la pregunta que m'enduc a casa ara és... què faré a partir d'ara amb tot això? Mm-hmm. Perquè bàsicament el que he fet és, ha sigut com generar un imaginari, una altra vegada, un imaginari nou, saps? Que tenia ganes de pintar cel, perquè és el que m'inspira la idea de prou relaxat, doncs vinga, pintar cels. A pintar un pot de la mà, vinga, pintar la mà. A pintar poses rares, doncs, saps? M'he permès moltes coses. Que a vegades en el taller, per por de que una obra ha de ser com és o que una tal, pues no ho faig. I la veritat m'ha servit molt com per amullar, saps? Mm-hmm. I permetre'm coses a nivell creatiu, vull dir. Això és el que m'enduc a casa. O sigui, la pregunta que m'ha sorgit a jo mateix.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: De fet, mira, ara també connecta amb la conclusió de la teua memòria, no? Que m'ha sorprès llegir-la de dir que, és a dir, com no has tret un resultat concret, sinó que te'n vas amb molta més feina de la que vas venir.
1: Sí.
0: I a la vegada has complert un dels objectius, almenys, o una de les idees conceptuals del projecte que vas presentar, que era, que ja ho has apuntat abans, que era aquesta cosa del desig de... Mm. De la idea de bueno, deixar-te en dubte el desig, que és bàsicament el que has fet, no? El que acabes de dir ara.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ara tens feina, no?
1: Sí, perquè... tenim feina. Ara troc passaré dos mesos de Viva la Pepa i tornaré a l'estudi.
0: Perquè en teoria de tot això, la idea era crear un nou conjunt d'obres,
1: sí,
0: ja més definitiva, per poder fer una expo d'aquí un temps.
1: Sí, sí, d'aquí un any. Sí, sí, jo no sóc, o sigui, no sóc el pintor que acaba una expo i comença a produir una altra vegada de zero, perquè sinó que necessito un temps i tardar més o manco en produir, en fer una exposició, no me fa menys professional ni menys pintor, sinó que això de que de produir és una cosa que ve de molt abans, que no només és del món capitalista, sinó que bueno, que cadascú té el seu ritme i que jo faré el que hagi de fer en el seu moment i ja està.
0: També molt coherent amb els dos projectes que has apuntat, jo crec. Aquesta manera que tens de fer feina amb el procés creatiu, que, bueno, que és deixar-te en dubte el desig, és habitual en altres projectes que has fet o és una cosa que has estat explorant més aquí a la residència?
1: No, és bastant habitual, perquè, per exemple, en Tan Romàtic com Precari, abans de... O sigui, la gestació de Tan Romàtic com Precari va ser un projecte que es va dir patètic, que el Consell em va subvencionar amb els ajuts mínims de creació, bla, bla, bla, el 2022. I va ser el mateix. Va ser el mateix sistema de treball. O sigui, jo tinc uns apunts que surten de la meva ment, i comença a treballar visualment amb allò i establint una estratègia creativa, vale? que es basa en atacar des de diferents disciplines. I vaig fer també el mateix, vaig fer llibre d'artista, no vaig fer escultura, sí, vaig fer moltes notes de color, suport sobre paper sempre, una cosa que bàsicament no ocupa espai, és paper i va molt bé.
0: I és
1: per
0: més
1: no
0: barato.
1: Acumular. I és més barato, també. Però sí, és habitual. Necessito deixament per exercir prèviament a enfrontar-me a un llenç, bàsicament.
0: Ja per anar acabant i canviar un poc el rumb de la conversa, de quina manera sostens el teu treball artístic a la vegada que es treball vitalici? Com t'ho fas?
1: En quin sentit?
0: És a dir, com compagines la teua feina com a artista amb la teua feina del dia a dia que fas perquè has de tenir ingressos?
1: Com, vale, de què faig feina si no sóc pintor?
0: Bueno, no de què fas feina, sinó com tu gestiones el temps.
1: I l'intent gestionar tot el millor que puc. És que és així, perquè després és una putada, perquè fas feina a una altra banda, que t'arribes a casa cansat i després dius, vinga, va, vaig a posar-me a crear. I la creació no depèn de... Vale, ara tens mitja horeta, ara faré. No, perquè has d'estar relaxat, has d'estar bé a nivell mental, has d'estar a nivell espiritual, doncs bé, vull dir... I quan, si tens un punt d'estrès perquè has tingut un conflicte a la feina o el que sigui, doncs això ja afecta. Per tant, com ho gestiono? Doncs el millor que puc. O sigui, a vegades té molt poca estona. I a vegades en té més, segons els sacrificis laborals que faci, d'altres feines, vull dir, i els sacrificis econòmics. Per exemple, doncs, en tant romàntic com precari, doncs no vaig fer feina en tot l'estiu. I em vaig tancar dins que meva i, bueno, vaig haver de subsistir com vaig poder. Vaig haver de sacrificar, però, bueno, això és part, també.
0: I tot és... Ara m'ho vas explicant això i ho veig tot relacionat.
1: Sí, sí, és clar.
0: De fet, bueno, de fet, d'aquí a la residència venies de currar tota una jornada de matí en sa calorada.
1: Sí, sí, sí.
0: I déu-n'hi-do tot el que feies en el taller les hores que venies. Encara que fos un dia a la setmana, aquelles 3-4 hores...
1: Sí.
0: Com que te focalitzaves molt per lo que he pogut.
1: Sí, i és com pot difícil arribar, deixar tot el que tens a poble... i estar aquí en aquest turonet i... però bueno, tu t'hi poses a treballar, el primer moment és molt estressant, però després allò es va destensant. És que arribes a pintar fluidament, a mesclar colors, a relacionar idees, fins que... i ja està.
0: Molt
1: o sigui...
0: bé. I com veus el panorama artístic a Menorca per als artistes locals?
1: Pues veig que falten oportunitats. Honestament.
0: En algun sentit en particular, a nivell d'espais expositius, ajudes...
1: A tots els sentits, a tots els nivells. Des de subvencions i ajudes, que n'hi hauria d'haver més, o sigui, no pot ser que crec que només tinguem una vegada per any dos ajuts de creació, dos ajuts de formació, coses així. Ens falten espais per exposar que tinguin millor els costos de producció per el comissariat, per exemple, o els costos de muntatge que ens ho puguin cobrir. El que passa amb això és que si no tenim aquestes coses, els artistes d'aquí munten exposicions com podem i bueno, acaben semblant un pèl amateur per fet de no tenir un comissariat o per fet de no, saps, o no tenir una estratègia de comunicació que estigui pagada.
0: Clar, sí, perquè no hi ha una gestió darrere, moltes vegades, que s'encarregui d'això.
1: No, no.
0: D'aquesta part que a vegades molts artistes no saben fer.
1: Clar,
0: tampoc,
1: no saben fer, l'artista ho ha de fer tot. Clar, és com... és un feinar, saps?
0: Bé, és un poc bones festes aquest final.
1: Sí, sí, sí, bé.
0: Però bueno...
1: Però les lletres de bones festes eren blanques.
0: Va, important. La llum sempre hi és.
1: Sí.
0: Res, amb aquest final, Jordi, gràcies per aquesta estona de conversa. Espero que t'hagis relaxat, perquè has començat més nerviós.
1: Sí, com sempre.
0: I esperam seguir ben a prop la teva trajectòria. Merci.
1: Moltes gràcies.
0: I fins una altra.
1: Gràcies.

Mariners, marineres, benvinguts en aquesta Mà de Contes que avui compleix 10 programes. Ho hem aconseguit i ho hem fet junts. Han estat 10 trobades al voltant dels contes, al voltant de sa paraula narrada. 10 programes on hem fet honor, o això espero, a la tradició oral. Avui estem de celebració. I estic molt contenta d'aquestes travesses tan diferents i diverses que hem fet plegats. I si hem aconseguit que durant aquests 15-20 minuts setmanals hagueu disfrutat dels contes i hagueu descobert un poc més a so de sa tradició oral i us hagueu refugiat en les històries i entre tots mos haguem fet preguntes, aleshores jo ja em puc donar per satisfeta. Gràcies. Gràcies per ser-hi, per escoltar. Gràcies a na Laia Galceran, a Raquel de Manuel i na Laia García, perquè ens han fet somiar amb ses seves veus i han compartit amb nosaltres part de sa seva experiència i coneixement. Gràcies també a la que ja sent com que meva, a Radio Far, que cadascun d'ells i elles, com jo, es van enamorar d'aquest projecte des d'un inici. I ei, marineres, mariners, no patiu, que no m'estic acomiadant. Però 10 programes sempre fan reflexionar, mirar enrere i, per què no, somriure i celebrar. També es ve que ja som a portes de l'estiu i aquesta travessa per la Mà de Contes farà una aturada. Quant de temps? No ho sé, però n'heu de patir. Els contes tornaran. Ells sempre tornen. Però per si un cas, vos deix les portes obertes. Aquell o aquella que necessiti un conte, que no ho dubti, que es posi en contacte amb nosaltres. Jo sempre estaré disposada a trobar-nos en ses històries, a narrar-nos i escoltar-nos. Sempre oferiré una telefonada per explicar-te un conte, per compartir un moment al voltant de sa paraula. No ho dubtis, xiula, xiula sempre que allà hi serem. I ja veieu que parlo en plural, perquè finalment, com vinc dient des del primer dia, som ses històries que mos explicam i que a la vegada ens expliquen. I això fa de nosaltres un cúmul de fets, històries, sentiments, emocions, experiències que mai, mai, mai podran ser definides com a una sola cosa. I perquè quedi ben clar que xer des del cor quan vos convida a seguir trobant-nos en els contes i de forma simbòlica, avui us he dut, no un conte, no, tres relats curts del fantàstic i creatiu Jani Rodari i del seu genial llibre Contes per telèfon. Mariners, marineres, pareu orelles i obriu el cor. Desconnecteu per complet ses preocupacions, que els contes d'aquesta Mà de Contes ja són aquí.

Hi havia una vegada un senyor que era de nom Bianchi i vivia a la ciutat de Varese, a Itàlia. Ell era comerciant de productes medicinals i aquesta feina l'obligava a viatjar durant 6 dies a la setmana. Recorria tota Itàlia, d'est a oest, de sud a nord, i els dissabtes tornava a casa seva, però els dilluns ben prest tornava a partir. I just antes de sortir per sa porta, sa seva filla sempre li recordava: «Papi, papi, ja ho saps, un conte cada vespre!» Perquè aquella fieta no podia dormir sense que son pare li expliqués un conte. Sa mare li havia explicat tots els que ella sabia i fins i tot 3 o 4 vegades cada conte, però sa fieta li agradaven els de son pare. I per això, cada vespre, estigués on estigués, el senyor Bianchi telefonava a Varese just a les 9 i li explicava un conte a sa filla. I d'aquí neix aquest llibre, Contes per telèfono, que justament recull totes les històries que el senyor Bianchi li va explicar a sa filla. Veureu que els contes són curts, perquè heu de pensar que antes les telefonades eren més difícils de realitzar i costaven més doblers. I clar, el senyor Bianchi les havia de pagar de la seva butxaca i per això no podien ser telefonades molt llargues. Diuen, també, que les senyores que feien feina a la telefònica, quan s'enteraven que el senyor Bianchi havia de telefonar a Varese, aturaven totes les seves tasques per poder escoltar els contes. Clar, és que alguns eren tan polits. Avui us duc 3 d'aquests meravellosos contes.

0: Anem a inventar nombres. I per què n'inventem els nombres? Vale, va, començo jo. Quasi un, quasi dos, quasi tres, quasi quatre, quasi cinc, quasi sis... és massa poc. Què et semblen aquests? Un remilió de bilions, un octau de mil·lennis, un maramillar i un maramilió. Que divertit, que divertit. Jo, llavors, m'inventaré una taula. 3 per 1, un concert gatú. 3 per 2, peres amb arròs. 3 per 3, salta-li en revés. 3 per 4, anem a teatre. 3 per 5, corre que jo vinc. 3 per 6, mengem pastís. 3 per 7, vull un joguet. 3 per 8, tinc l'estómac buit. 3 per 9, mira, mira, que ja plou. I 3 per 10, mira quin tros de peu. Quan vol aquest pastís?
1: Dues estirades d'orea.
0: I quan hi ha d'aquí a Milán?
1: 1.000 quilòmetres nous, 1 quilòmetre emprat i 7 bombons.
0: I quan pesa una llàgrima?
1: Depèn. La llàgrima d'un fiet capritxós pesa menys que el vent i la d'un fiet en primó pesa més que tota la terra.
0: I quan medeix aquest conte?
1: Massa.
0: Llavors, inventem ràpidament altres nombres per acabar. Va, va, que començo jo, a la manera de Mòdena. Unxi, dosxi, tretxi, quatrestitxi, mirimirinxi i un són dos. Jo, llavors, ho diré a la manera de Roma. Unxi, dosxi, tritxi, quale, qualinxi, mele, melinxi, rife, raffa i deu.

0: Refranys antics. De nit, va dir un refrany antic, tots els gats són negres.
1: Miau! Però si jo sóc negre,
0: va dir un gat negre creuant el carrer. Impossible! Els refranys antics sempre tenen sa raó.
1: Miau! Però jo segueix sent negre,
0: va repetir el gat. De sa sorpresa i el disgust, el refrany antic va caure de sostre i es va trencar una cama. Un altre refrany antic va anar a un partit de futbol. Es va trencar un jugador i li va dir a cau d'orea:
2: Ei, ei, millor sol que mal acompanyat.
0: I el futbolista va intentar jugar tot sol. Però, quin avorriment! I a més, és que no podia guanyar mai. Així que finalment va tornar amb el seu equip. I el refrany antic de sa decepció es va posar malalt i li van haver de llevar ses amígdales. Una altra vegada es van trobar tres refranys antics i tot just van començar a obrir sa boca i estaven discutint.
3: El que dona primer, dona dues vegades,
2: va dir el primer.
3: En absolut,
2: va exclamar el segon.
3: És enmig que està sa virtut.
2: Ep, no, no, no, no, error, error, va exclamar el tercer.
3: Fins la fi, ningú és feliç.
0: I van començar a estirar-se els cabells. I encara ara, aquests tres segueixen barallats. I després tenim la història d'aquell refrany antic que tenia ganes de menjar-se una pera i es va posar sota un arbre mentre es pensava.
3: Sa fruita madura cau pel seu propi pes.
0: Sa pera, emperò, no va caure fins que no va estar podrida del tot. I va caure aixafada contra el cap del refrany antic que, molt emprenyat, va presentar la dimissió.

0: A Polònia, la de sa marmelada. A Sant Antoni, a la vorera del llac Major, vivia una dona que sabia fer tan bé sa marmelada que els seus serveis eren sol·licitats per tot arreu. Quan arribava sa època, tota sa gent arribava de tots puestos d'Itàlia i seien a observar el paisatge. Caminaven pels voltants i recollien alguns fruits d'entre els matolls per després cridar a sa dona de ses marmelades.
1: A Polònia!
2: Què hi ha?
1: Voldria fer-me una marmelada de murtes?
2: Vale.
1: Doncs jo voldria una marmelada d'aquestes prunes tan bones.
2: De seguida.
0: Ses mans de Napolònia eren verdaderament d'or. Feia ses millors marmelades de tota Itàlia. Una vegada va venir a veure-la una dona d'Arcomègia, tan pobra que només tenia un grapat de glans per fer sa marmelada i unes poques castanyes que havia anat replegant durant el camí. Ai, a Polònia, que li sabria greu fer-me marmelada amb açò.
2: Amb açò?
0: Ai, a Polònia, és que no he trobat res més.
2: Idò, veurem què hi podem fer.
0: I déu-n'hi-do el que va aconseguir aquella dona. Amb aquelles castanyes va fer una de ses millors marmelades que mai havia fet. En una altra ocasió, aquella mateixa dona d'Arcomègia no va trobar ni tan sols castanyes i va arribar amb ses butxaques desvestit plenes d'ortigues. A Polònia, que voldries fer-me una marmelada amb açò?
2: Amb ortigues?
0: És que no he trobat res més.
2: Bueno, bueno, aviam què hi podem fer.
0: I Napolònia les va ensucrar, les va bullir com només ella sabia i va aconseguir una marmelada per llepetset els dits fins i tot despeu. Aquella dona definitivament tenia ses mans d'or i plata i hagués tret marmelada de ses pedres si fes falta. Un cop va passar per allà l'emperador, el qual també va voler provar sa marmelada a Napolònia. I ella, tot amable, li va dur un platet ben ple. L'emperador, emperò, es va ben emprenyar just després de fer sa primera cuarada perquè li va caure una mosca en el plat.
3: Quin noi!
0: Va dir.
2: Si no hagués estat bon emperador, sa mosca no hi hagués caigut,
0: va dir Napolònia. Però l'emperador estava tan emprenyat que va ordenar als seus soldats que li tallessin ses mans a Napolònia. I sa gent, quan es va enterar, es va rebel·lar contra l'emperador i el van amenaçar que si ell tallava ses mans d'aquella dona, ells li tallarien el cap a l'emperador, perquè caps per fer d'emperador es podien trobar en qualsevol cap de cantó, però mans d'or com ses de Napolònia són molt precioses i molt escasses. I ja us puc ben dir que aquell emperador va haver d'aguantar-se. Contes contats, contes acabats. Gràcies, mariners i marineres. Ens trobem sempre en aquesta mà de contes.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona.
1: Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Soc Lula Oleguer, sí, com el del Barça. Integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Us escric per dir-vos que he rebut la carta que m'ha fet arribar el Miquel des de les Illes Balears. He escoltat el seu exemple referent a les festes de Sant Antoni de Sa Pobla, Mallorca. Ho he fet abans de dinar i m'ha fet venir gana, i és que tinc debilitat per la carn a la brasa, crec. M'ha fet pensar en la celebració de Sant Isidre, patró dels pagesos a Cardedeu, al municipi del Vallès Oriental, des on gravem aquestes càpsules. Aquesta és una festa caracteritzada per l'organització d'una fira amb la presència de bestiar, fet que en els últims anys ha generat certa polèmica, però ja hi entrarem més endavant, si de cas. De totes formes, i com apunta en Miquel, al Principat Català existeixen un munt de festivitats que recorren el foc com a element protagonista. A la gran majoria de festes majors, en algun moment o altre, els carrers són ocupats pels diables, encaputxats que, ballant el ritme de tambors i gralles, encenen traques i fan saltar espurnes, en un espectacle caracteritzat per l'olor de pólvora i l'encant que pot tenir el que és tradicional. Un espectacle que, de petit, observava des de la distància per la impressió que em generava. Us vull parlar, però, d'una festa que vaig presenciar per primera vegada aquest estiu passat, a la que vam fer referència en un episodi anterior i de la que en guardo un molt bon record, la Quelarre de Cervera, a Lleida.

0: En el moment d'anar-hi, la veritat és que no tenia del tot clar què volia dir el que anàvem a veure, més enllà de la representació d'un enorme mascle cabró que s'escorreria sobre tots nosaltres. Sí que són estrany, inclús una mica desagradable. És per això que he buscat informació a la pàgina web oficial de l'Aquelarre, que ho cito tot seguit. L'Aquelarre de Cervera va néixer l'any 1978 amb l'objectiu de recuperar i redescobrir el misteriós carreró de les Bruixes, crear una nova festa desvinculada de les tradicions religioses que reivindiqués la festa per la festa i recollir diners per les activitats de l'Assemblea de Joves, entitat impulsora i creadora de la festa. El resultat va ser la realització de la festa del carreró de les Bruixes, l'últim dissabte d'agost, que va consistir en una cercavila a la tarda, música en viu, espectacles de titelles amb una gran dosi de crítica social, decorats amb bruixes i entrepans, amb xocolata desfeta. I el nom d'Aquelarre de Cervera va sorgir d'una associació d'idees, ja que Aquelarre significa reunió de bruixes. La festa es va repetir any rere any amb un èxit creixent fins que l'any 1983 el grup d'animació La Matraca assumeix l'organització i amplia l'àmbit de la festa, ocupant l'espai de la plaça Major. L'any 1984 apareix per primera vegada la figura del mascle cabró. S'amplia l'espai de la festa a diversos carrers i places del nucli antic de la ciutat i es defineix un esquema inicial, una cercavila formada per bruixes, diables, dracs, cuques i monstres que comença a la Universitat de Cervera i arriba a la plaça Major, on es realitzen les invocacions necessàries per fer aparèixer el mascle cabró que presideix l'Aquelarre de Cervera i dona permís perquè es desenvolupin totes les activitats programades com els balls, el tarot o els correfocs. Tancocita. Fa uns mesos, doncs, vam poder viure com aquesta màgia es repetia per 42a vegada, en la seva màxima esplendor i arribant al rècord històric d'assistència amb unes 35.000 persones. El nostre company Amat estava amb mi. Arribant a l'últim moment, vora les 11 de la nit, després de passar una setmana al País Basc i dutxar-nos en una gasolinera, vam poder ser testimonis al protocol de l'encesa de la Universitat de Cervera, el ball de la polla, la invocació del boc, l'escorreguda del mascle cabró, en la que aquest any es va incorporar una versió femenina, i el foqueral. Com he comentat, en el moment no tenia consciència de l'existència de cadascuna d'aquestes parts, ni del significat que s'amagava en elles. La meva vivència va consistir més aviat a deixar-me impressionar per un desplegament de mitjans com no els havia vist mai en cap esdeveniment popular, a la vegada que em tapava darrere la mar perquè no m'arribessin les espurnes. En qualsevol cas, vaig tenir la sensació que el que estava veient venia de lluny i que els símbols utilitzats eren realment poderosos. En ressalto el moment en què els diables van reaccionar, gratament sorpresos, als nostres aplaudiments, fet que em va portar pensant que potser caldria posar més en valor la tasca de les persones i teixits associatius que sostenen aquest tipus de festivitats. Especialment gratificant va ser també el moment de l'escorreguda, on era inevitable que l'espuma t'acabés esquitxant, independentment d'en quin racó de la plaça fossis. Va ser particularment divertit veure algunes persones sortint a correcuita, ofeses, perquè no sabien de què anava això, i els havia arribat l'esquitxada. En definitiva, el que he volgut explicar ha estat un dels espectacles que més m'ha impressionat en els últims anys, i el que desitjo que la massificació no li faci perdre la irreverència, la crítica i l'espectacularitat que el caracteritza. Li passo el relleu a la companya Olga, de la Catalunya Nord, perquè ens expliqui alguna experiència relacionada amb el foc. Una abraçada a tots i a totes. Hola.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

ple de records i de poemes. Paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.

Benvinguts i benvingudes oients de Ràdio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. Els orígens de la publicitat moderna. Un dels àmbits de l'activitat humana en què l'art ha exercit una influència notable és, sens dubte, el de la publicitat. Si bé avui Internet i la televisió són els principals vehicles de la publicitat comercial i dels mètodes de propaganda, durant gran part del segle XX ho va ser el cartell litogràfic nascut a la darreria del segle XIX. El cartell litogràfic és, de fet, una litografia realitzada amb fins publicitaris. Va ser al voltant de 1796 quan Alois Senefelder, un inventor alemany que nasqué el 1771 i morí el 1834, va inventar la tècnica litogràfica amb l'objectiu d'imprimir guions teatrals que ell mateix escrivia, i per no dependre d'un mestre gravador, com havia succeït fins llavors. Aquesta tècnica es basa en el rebuig entre substàncies hidròfiles i lipòfiles, és a dir, entre l'aigua i les substàncies grasses. L'artista dibuixa o pinta amb una tinta grassa damunt una planxa de pedra, d'aquí el seu nom, litos, pedra, grafe, dibuix. La pedra s'humiteja amb una solució de goma aràbiga i àcid nítric que repel la tinta de base grassa aplicada al rodet. Així, una vegada la pedra està humitejada, la tinta només queda retinguda a les zones dibuixades prèviament. La impressió resultant és un reflex simètric, com vist en un mirall del dibuix original. Ben aviat, Francisco de Goya, Theodore Géricault i Eugène Delacroix van descobrir les virtuts d'aquesta tècnica, en la qual Honoré Daumier, cap al 1830, va assolir una mestria absoluta com a instrument de denúncia del poder i de la hipocresia social i política. Després, han estat molts els artistes que l'han utilitzada, tant en el segle XIX, en el XX i en l'actualitat, ja que és expressivament molt eficaç. Des de la seva invenció, els artistes signen i numeren no només les litografies, sinó també els gravats. Això ha permès fer l'art accessible a un públic molt més ampli. Jules Charette, nascut el 1836 i mort el 1932, va ser un artista i impressor francès que va ser el primer en crear un missatge publicitari pròpiament dit, en la forma d'un cartell. Per aconseguir-ho, va combinar paraules i imatges en un format atractiu i econòmic en què anunciava les activitats dels cabarets, els casinos i d'altres espectacles del París de 1860. Eren cartells amb textos curts, clars i explícits, ja que anaven dirigits a una població sovint analfabeta. L'ús del color era tan fonamental que va arribar a incloure fins a 11 colors, i això implicava la confecció d'11 planxes litogràfiques, una per cada color. Des de Charette, la publicitat s'ha centrat més en la forma que en la informació. Amb ell també s'introdueix la sexualitat d'uns personatges sovint provocatius i alliberats, recurs del qual sovint avui se n'abusa. Però si algú és universalment conegut pels seus cartells litogràfics, és, sens dubte, Toulouse-Lautrec, nascut el 1864 i mort el 1901. Avui dia, els seus cartells de les divas de la nit parisenca, com Jean Abril o Yvette Gilbert, es venen per desenes de milers d'euros. Lautrec va saber innovar la tècnica litogràfica amb nous efectes com l'esquitxat i l'estergit, que és pintura aplicada en plantilla, que afegits a un enfoc fotogràfic de l'escena i al retrat psicològic dels seus personatges, fan dels seus cartells un document gràfic de primer ordre.
En el nostre país trobem exemples de cartelistes magnífics en l'àmbit de la publicitat comercial, la Setmana Santa, els toros, la República i la Guerra Civil. Alguns dels més destacats van ser Lorenzo Goñi, Marcelino de Unceta, Josep Morell, Rafael de Penagos o Josep Renau. Ramon Casas i els seus cartells per a Anís del Mono formen ja part de la nostra cultura visual i també de la dels joves cibernètics, que veuen d'aquestes mateixes fonts.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar...

0: O sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer, però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
1: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
0: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama, fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival, després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre, després me'n vaig a Roma, tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals, perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no? També és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
1: Clar.
0: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
0: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per s'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu, i per l'altra banda, fent voltes per Silla, en cotxe, mentre tothom estava a la platja, jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser és per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dogfest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc., no? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de
2: Ostres.
1: fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

La calcinera. Capítol 4. Una altra feina domèstica. Com hem sentit en el transcurs d'aquest podcast, la calç ha niuat a Menorca quasi des de l'arribada dels primers pobladors, més concretament en els rituals d'enterrament d'època talaiòtica. Hem sentit també construir el forn de calç i el xiscle de la pedra ensacramada, i una vegada blanca, intensa, transformada en calç, hem sabut dels seus usos. En aquest i el pròxim capítol de la calcinera, ens aturarem en l'ús més habitual de la calç i que dona color a l'illa de Menorca, el costum d'encalar o emblanquinar les cases. Amb un

0: Així com la mirada històrica de la calç es gira fins al punt de fuga de la prehistòria menorquina, amb el costum d'emblancar, hem de fixar la mirada fins a l'època musulmana, un costum que ja no s'abandonarà fins als nostres dies.
1: En relació a la costum d'encalar, a la qual jo volia fer especial menció, perquè és una particularitat molt, molt pròpia de Menorca, molt mediterrània, a més, dir que la costum d'encalar a Menorca no ve de, no ve d'època medieval ni d'època moderna. Ve, està documentat com a mínim des d'època andalusina, d'època musulmana. L'època andalusina a Menorca va del segle VIII-IX fins al segle XIII. I això ho sabem gràcies a un cas concret, molt recent, que és a Ciutadella, el poble situat més a ponent de Menorca, que l'any 2021 es van fer unes excavacions d'urgència en el nucli històric. Ciutadella era la Medina Minorca, la ciutat musulmana de Menorca, centre de poder en època d'època andalusina, i en el subsol de l'Ajuntament, que era l'antic l'antic Palau del Governador Militar de Menorca, anteriorment havia estat l'antic Alcàsser Reial i en època més antiga havia estat l'antiga Alcassaba musulmana de la Medina Minorca, es van documentar un barri de cases associades a la Medina, on ja va quedar patent l'ús de la calç per emblancar les parets de les cases per de fora i per de dins. És a dir, que ja en una època musulmana el costum ja existia. És a dir, que no ve d'època moderna. És a dir, que podríem dir que l'arquitectura actual mai està concebuda per veure-se en pedra vista. Des de sempre s'ha encalat. Comentar-vos també una altra excavació que la vaig fer jo, la vaig dirigir jo, en el nucli històric de Ciutadella, concretament de les Andrones. Es va ser una excavació d'urgència arrel de renovació de clavegram. És un carrer molt antic, és un carrer que té un traçat molt irregular. Vam poder documentar que les cases que actualment flanquegen aquest carrer eren estructures d'època tardomedieval, encara es mantenien en peus, i d'època d'inicis d'època moderna. I en els nivells més associats en els paviments antics del carrer vam poder documentar que sí, que en aquesta època, entre el segle XV i el segle XVII, a Menorca i a Ciutadella, en aquest cas, ja era costum encalar les cases. Vull dir que no és una cosa recent. Dic que en el segle XVIII, l'època de les dominacions estrangeres de Menorca, Menorca sabeu que va ser britànica, va ser francesa, va ser espanyola, ja està perfectament documentada el costum d'encalar, en el segle XVIII. I en el segle XIX, a l'època a la qual pertanyen aquests gravats, ja no només era un costum encalar, sinó que era una autèntica obsessió. Una cosa obsessiva. No només pintar les parets, sinó pintar les parets seques, pintar els portells de les parets seques, pintar les pedres, les pastaretes, els camins, tot se pintava de blanc, en calç. I això és una característica que la gent que ens visitaven, els viatgers del segle XIX, ja cridava molt l'atenció de la blancura de la Menorca d'aquell temps. Un exemple, tres exemples que són molt emblemàtics a Menorca, és el cas d'en Francis Schroeder, que era secretari d'escomodor de l'esquadra nord-americana establerta la primera meitat del segle XIX en el port de Mou. I aquest senyor va viure a Menorca l'any 1845-1846, després va tornar als Estats Units, va fer una publicació sobre les seves experiències a Menorca i ho recalca, recalca la senzillesa de l'arquitectura popular menorquina, però a la vegada recalca la pulcritud i la netedat de les cases menorquines d'aquell temps, precisament per això, per la costum aquesta reiterada i obsessiva d'encalar els edificis. Un altre cas és aquest, és d'en Gaston, com veus, que ho podeu llegir, en Gaston Villier, no sé francès jo. Aquest senyor era etnògraf, pintor, il·lustrador, i va fer un viatge a finals del segle XIX a les Illes Balears, a Còrsega i Sardenya. Després ho va publicar en un llibre que va titular Les Îles Oubliées, les Illes Oblidades. I dedica, la part dedicada a Menorca, ho il·lustra amb aquesta il·lustració tan curiosa, i li dedica una pàgina. El costum, diu a Menorca, diu el costum, els dissabtes de bon temps, les dones surten al carrer a repassar Els enfronts de casa seva, per dir això, los impòluts. I ja van ser il·lustració que és molt, molt interessant, perquè es deia que jo no podien arribar, ho feien amb un palo i en sa garnereta. És a dir, que ja es dirà que li va cridar molt l'atenció a aquest senyor, a aquest costum i sa pulcritud i sa netedat de ses dones menorquines d'aquell temps.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a calar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors. Amb el tema del camp, ja era com un costum, s'ha de tenir el poal de fregar, el pedaç de fregar, el coixí i de secar els de vora. Avui agafaríem dos pedaços d'espolsar per dir una cosa, llavors agafaves, sí, el pedaç d'espolsar, de fregar, el perol i el perol de secar-los. I la garnereta sempre estava a punt.
4: Era una senyora que tenia una saca o dues a casa seva i venia 2 quilos a una, 2 quilos a una altra, o en volia 5, ho venia això així.
2: No l'anàvem a comprar. En el carrer Castell Rupit hi havia una senyora que venia a calç. I aquesta senyora venia a calç i venia a carpó. Hi havia forts de calç a Ciutadella, i com a tots els pobles, supòs. I aquesta senyora tenia aquest torrossos de calç a casa seva.
0: Generalment s'emblancava dues vegades a l'any, una a principis d'estiu i l'altra per Nadal. Però les cases són espais vius i per mantenir nets els murs sempre hi havia reuat un polet amb calç i la seua garnereta.
1: A Menorca, s'acostum d'encalar, si veniu qualque dia i veus edificis que no han estat reformats, veiem aquelles gruixes de calç. Jo em va molt bé aquestes gruixes de calç per, quan me demanen fer un estudi històric d'un lloc o d'una casa, m'ajuden a veure com sa casa ha anat cresquent al llarg dels temps a partir dels gruixos de calç. Hi ha cases que tenen gruixos així, que són vegades i vegades de durar calç de manera reiterativa al llarg de generacions. Jo que em veig que ho piquen, me cau de l'ànima, perquè és el testimoni de sa feina de moltes dones. Clar, això ho deia perquè a Menorca s'acostum era donar calç dues o tres vegades en l'any. Se donava a principi d'estiu, ara, en aquesta època, antes de Sant Joan, i també se donava per Nadal, però totes les cases, jo això encara ho he vist, la senyora de la casa, o la madona, s'encarregada d'un lloc, d'una masia a Menorca, tenia sempre un poal en la calç a punt, allà, en la garnereta, per sempre anar repassant tot el que eren les zones més embrutadisses, un sòcol d'un enfront, d'una façana, els baixos, sempre anaven repassant. Era, encalar era sinònim de ser una dona neta i de tenir sa casa pulcra i impòluta.
4: I els porxos se feien, s'acostumaven a fer també aquest temps, però no era tan sols per la temperatura, sinó que perquè hi havia més claror. i dins els porxos, que antigament no hi havia una bombilla i aprofitaven quan hi havia més calor per no tenir la calor del mes de juliol o agost, però era quan hi havia més calor a les cases i aprofitaven aquestes fetges. Normalment, antes de Sant Joan semblava que acabava el món, antes de Sant Joan havia d'estar llest. Hi havia mesos que quasi quasi semblava que no podies fer feina, però al final havies de fer feina tot l'any. Mm-hmm. Però ser calç amb la quinada fora en l'hivern era un poc disbarat, no aguantava, s'embrutava.
3: Jo, com que per el dinar i tenia missatges i tenia gent, i tota la família, jo me'l dava a tenir un punt per ella fer, però jo havia de fregar i llevar els quitxos, havia de posar mobles, i vist que un dia jo cansada i ma mare, és que si no vos digués res, blancaríeu el cul en un tòfol i tot, li vaig dir, perquè me tenia empipada, perquè quan tenia tot bé, ai, ara això queda malament, sinó que m'han de fer aquell, i així no. Era curiosa, ho va molt bé.
2: Van més sovint els baixos de lo que fos, de menjador, de cuina, els baixos, perquè normalment s'emblanquinava una vegada cada any les habitacions, el menjador, la cuina, de vegades fa dues, depenent de si hi havia cuina de ferro, si fa un foc en terra, depenent de com, de quin tipus de foc i fum es pogués fer. Només les habitacions una vegada en l'any, que jo recordi, i els teixos també són una vegada en l'any, els experiments. Llavors, els baixos era el que allò es havia de repassar. Clar, si hi havia fiets, hi havia mans, per la paret, evidentment, la calç no es podia fer net amb aigua, es havia de tornar a pintar damunt. De fet, no sé si t'has fixat en unes cases de lloc, habitualment tenen una gruixa de calç molt grossa i has de passar i tornar a passar i d'emblanquinar dia sí, o bueno, dia no, setmana sí, setmana també. Aquesta calç es guardava dins un perol tapada d'aigua. Posaven la calç a fondre, perquè no, era calç de torròs, i es fonia. Aquella calç, quan s'assolava baix, quedava una capa d'aigua damunt. I quan tu havies de treure, després agafaves un poal més petit, agafaves una part, el que t'assemblaves que havies de mester, i ho aclaries amb aigua. I perquè no es feies mal bé, sempre procuraves que hi hagués aigua damunt.
4: Sí, sí, sempre tenia la garraneta de la mà, sempre baixats, pauades de gelats per les parets, era, li agradava molt la netedat i sempre tenia la calç. En aquell temps la calç la tenia en la casa centrada de la vivenda, del lloc.
2: Una garnereta feta de palmes, les garneretes que ja es devenien expressament. Vull dir, qui venia a la calç ja venia a la garnereta també. I eren les garneretes de palmes amb un mànec allò fermat i les palmes baix, petitona, que t'acabia dins la mà. I el que també fèiem era quan havien de fer un bocí més amunt que no hi arribàvem amb escala, per exemple, era fermar aquella garnereta una canya. Habitualment ho empràvem més per fer el pati, quan tocava fer el despati. Sí, normalment dins un magatzem, el magatzem, normalment hi havia un magatzem i aquell magatzem pues, era el puesto on hi havia el poal de secals. Un magatzem més o manco prop de sa casa, vull dir. Vam, els de fora, no fèiem tot els de fora, es fa el pati. Dit ahir d'allà on s'arribava, el que seria l'alçada d'un primer pis, ho fèiem les madones, i tant. El pati, me refresca a l'arribada. A l'arribada d'un lloc hi ha el pati, no? On hi ha l'entrada del lloc, on hi ha la formatgeria, i solia, aquí on nosaltres estàvem hi havia, per exemple, l'entrada de la casa, la formatgeria, l'estable del cavall i aquestes coses. I això era el que se feia.
0: Una casa implica moltes feines, i més les cases dels llocs. Les madones comptaven amb l'ajut de les filles, si en tenien, per a les feines domèstiques, i per tant per emblanquinar l'interior del casat. Com han explicat altres testimonis, en algunes famílies els fills també col·laboraven en l'encalat del lloc, però només en els exteriors. En algunes ocasions, també es contractaven altres dones per emblanquinar.
5: Què recordes?
2: Jo recordo haver vist dones en l'escala penjada, vull dir, dues senyores que anar amb una escala cap per home a una casa, pues, emblanquinar, davant les vistes en l'escala i esperolet de la calç, ho he vist.
5: Moltes o...?
2: Jo només en vaig veure dues. Dues persones tenia molt localitzades.
5: Bé, clar, també vivint al camp supos que no era...
2: Que no era gent que veguessis cada dia. Que nostra... Jo he vist Faró a Moara, ho he ajudat a fer jo també, i segons quines coses, que per exemple teníem uns experiments, traginada o el que li diguis, molt alts, i a vegades venia una dona.
6: Però no sempre.
2: Jo ho vaig veure fer a Moara. I tot i això, també hi havia que, clar, tu tenies a ta mare major, per exemple, o sàvia, o el que fos, que llavors les filles anaven a ajudar sa mare a emblanquinar o fer ses desat de fondo i totes aquestes coses. Era com a molt lleig que sa filla no anés a ajudar sa mare a fer-li sa emblanquinada o...
3: Jo no vaig tenir emblancadora mai, més que una vegada quan van anar al Furí, que era molt gran i molt de porços, i va venir una altra jornalera també a fer ajudar-nos. I a vegades els dissabtes, quan venia, perquè allà sempre fèiem els baixos, blancades, hi havia morrades de zalots o això, i emblancada vermell, perquè després era... I no hi havia vist d'emblancar fregant joanada, perquè no hi havia palos, després ni fregones.
2: Jo d'aquesta persona que venia a casa nostra era una vecina que supos que no tenia, potser, tanta feina o no, per guanyar-se, un jornal en més. Era una vecina de lloc, d'aquest barri, la que jo record va vist venir. No era el seu ofici, més que era madona igual, era una vecina, i aquesta senyora, quan li deies que ha fet experiments i això, i acordaven un dia i aquell dia venia.
4: Sí, anava a moltes bandes a blanquinar, porxos, de tot, estudis, de feia de tot, veia. I tenia una altra dona que a vegades se van trobar, i també hi anaven amb sa cosina, però normalment amb una altra dona.
5: Solien anar de dos en dos o depenia?
4: Quasi sempre solien anar de dos en dues. Quasi sempre solien anar de dos en dues, perquè, clar, si feien un estudi i començaven a les 3 del vespre, a les 5 o a les 6 ja havien de tornar-se a puesto i dues dones no podien fer una, no tenien prou temps.
2: La gent cantava. Jo recordo molt, jo no he estat cantadora, per tant jo no cantava, però jo recordo molt a ma mare dalt l'escala fent una cantada. Inclús tenc una anècdota, teníem una escala molt alta, ella cantava tan feliç, enganxa el poal de la calç i va anar baix dalt l'escala el poal, i va de calç i esquitxos fins a l'experiment, quasi. Aquell dia ja no va cantar més. Et susto, va ser que mos van pensar que havia caigut ella.
7: En 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor de llavis, contemplant...
0: Com ja hem sentit, emblanquinar era una de les tasques de casa que havien de fer les dones. Però en el darrer quart del segle XX, alguns homes van començar a fer aquest ofici, encara que amb certa vergonya, ja que sempre s'havia considerat una feina femenina. Tanmateix, al principi, els primers emblanquinadors sols encalaven els enfronts i no entraven a l'interior de les cases, que era territori exclusiu de les dones. Aquests homes no sols es van apoderar de la feina, sinó que també van anar substituint progressivament la calç per la pintura.
4: A partir del 80-85, tampoc eren feines no massa... El que no volien fer quasi els homes, quasi, anaven a emblanquinar, era com un poc allà rebaixat. al principi, però després se va posar, diguéssim, quan nosaltres la vam posar hi havia ja dos o tres més, van començar dos o tres més i se va anar canviant el ritme de fer feina i, en fi, moltes coses se van anar canviant amb l'estil de Blanquerà. Sí, sí, sí, tradicionalment era quasi entrar dins una casa en Blanquerà, era quasi a molt de puestos, quasi, no t'ho dic que massa els primers, però segurament son pare d'en Guillem Torres i aquests, els que t'he dit jo, ja n'hi havia qui ni siquiera entraven dins cases, només ho feien els de fora, les dones feien els de dintre, amb el sentit de que no deixaven tant d'anar, com les dones quan havia acabat, fregaven i ho deixaven net, i nosaltres, en principi, nosaltres jo la vaig fregar mai, jo que recordi. El que passa que ho tapàvem en pedaços, ho garnàvem, a vegades posàvem un empunyat de serradís, però fregar com feien les dones, no, això no ho fèiem, normalment, ni que recordi. Tampoc te diria que no. Quan nosaltres vam començar, que eren tres, després ja hi va haver més d'un ranxo que se posaven pel seu compte també, molts s'estimaven més pintar que no emblanquinar. Pintar, emblanquinar no deixava, era diferent, la pintura, la calç, la calç menja, jo si fèiem un dia d'emblanquinar, bevíem un pot de llet, perquè, en fi, la tenien que fondre, la calç, i això ja llevava, la pintura era més pràctica, agafaves barril, rodillo i pintar, i emblanquinar no, emblanquinar agafàvem garneretes, després, quan nosaltres vam posar a pintar, ja les garneretes acabaven, vam agafar un pinzell a posta per emblanquinar, però a posta, per calç, perquè no eren igual que els de calç de pintar, eren diferents, i res, sí.
0: En aquest capítol hi han participat Antoni Camps, historiador, na Maria Cardona Riera, filla d'emblanquinadora de ferreries, na Cisca Enric Pons, nascuda a la Torre del Ram i criada a Torre Petxina, i en Bep Taverner, nascut a Ciutadella i fill d'emblanquinadora i emblanquinador d'ofici.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un

0: Alo, era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a calar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava a l'economia familiar. Era una feina de dones.
1: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs. Bé, n'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
1: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Moltes gràcies. Bona nit.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i ens

0: so much.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
2: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
3: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ella en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més. No? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No. Simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de Carrelat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Reuben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Seguiu fent,
1: sí, sí, sí.
2: Això són els començaments...
1: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, van canviant de, els músics...
2: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
1: correcte.
2: Ja el Salsic,
1: també,
2: ja,
1: sí, sí, sí,
2: i Antoni Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
1: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és.
2: Va, però... que van durar, Antoni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
1: sí.
2: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Noltro.
1: En Dobles també, sí,
2: també
1: sí,
2: va
1: sí.
2: tocar en Miquel Plana.
1: En Miquel Plana també, sí, sí, sí. sí
2: poc
1: sí.
2: temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
1: Ok. Sí. Okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
2: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que va...
1: En Loren.
2: En Loren,
1: bona.
2: En Loren i en...
1: Ja és més.
2: A més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi
1: sí.
2: van venir després de Deborah Carter i Sol Museu.
1: De Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la volia cantar.
2: Bueno, també com la van conèixer, també és...
1: Hòstia, és...
2: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
2: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan Antoni Moll
1: sí.
2: us diu que es retira.
1: Okay.
2: Que tocava la bateria.
1: Vale.
3: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el vostre podcast de música guapa a la Ràdio Far. Jo duc un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno. Avui és un programa molt especial, sempre dic que serà un especial perquè tots ho són de bé. Però avui, buah, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell, a Montpalau, i bueno, en Miquel ens pues, conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que ens vam passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts, i avui posant la primera part, la setmana que ve, si voleu escoltar la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracán. No, avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. Aixalà!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu fes també, quan ets un poc major, pues te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professor des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu. Seu,
0: Seu és aquesta cançó que es canta divendres sant de mitjorn.
1: Clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiet que no hagués baratat a veu en aquell moment. En acabava un i quedava el Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb el Ferrer. Després el Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres sant que jo sol anar a aquesta professor...
0: Ai, ai, telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Perquè
1: no...
0: I sona el piano. Ah, sí, no? Sona el piano. Sona Niutà, no passa res, tot més.
1: Bueno,
0: entra, clar que sí.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n recordo, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que supos que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys
0: sí,
1: sentir xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està amb mon pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: No.
1: I si l'he vist no me'n record mai,
0: ja.
1: No me'n record. I de la senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sa per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de aquesta lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, i jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és música, però no te faci cosa, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de música i tot, tio.
1: Per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després en es... Te seguiré la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí, no?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, me van mostrar les notes de guitarra.
0: Sí,
1: I acompanyava, hi havia un tòfol, no sé, és que un nom no el sé, sonava orgues. Aquest no saps si...
0: En Serra li va mostrar que tu tens més acords i en David Russell, vull dir que a més, una bona cantera va fer tu i ell i tu, no?
1: Aquella, en David Russell un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. D'aquí va sortir la tuna.
0: Saturna famosa.
1: Saturna va sortir, sí, sí, sí. Saturna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues, jo també hi sonava, com hi sonava en Pere, cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Que, nosaltres ja eren tuneros, en Pere, tuneros un poc grossos,
0: vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar
1: a
0: actuar.
1: Aló van anar a actuar en Saturna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teniu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: Bueno, 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: eh?
1: Més.
0: Més 15.
1: Jo crec que més 14 o 15,
0: vale, vale.
1: Segurament. Això són coses després en el coro, a l'Iglésia, te cridaven en el coro de l'Iglésia, aquestes coses,
0: sí, sí.
1: Participaves a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense
0: vale,
1: provar
0: vale.
1: Massa, fa molt d'anys.
0: Vale.
1: I es fandango també una vegada me van cridar, i me van dir que si faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia
1: i tal. El fandango és bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta. I,
0: sí, sí,
1: i,
0: sí, sí.
1: Però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa ritme, i allò era molt rim, rim, i em va semblar que allò anava molt a poc a poc, i me van dir, a poc, les masses de veres...
0: Que hem de ballar aquí.
1: Vol d'anar a poc a poc.
0: Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango i vaig anar un parell de vegades, però,
0: vale, vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè a mi...
1: Sí, sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa és que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere... el que sempre, després amb en Pere, sempre conjunt.
0: Sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa, jo els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llaüt, en Pere tocava molt bé el llaüt.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà a la guitarra i mossàvem en el portal de ma mare de la botiga, que te n'en recordes, de la botiga que tenia ma mare.
0: Aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí, fuf, molt poc.
1: I
0: molt poc,
1: clar,
0: sí, sí, sí.
1: Clar, t'ha xerta fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí, sí, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantàvem qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, bueno. I t'aprenies un poc amb els discos.
1: Sí.
0: I
1: de cap, bueno, sí, això en altres... Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo a vegades tenia 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. I és,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig,
1: aquest,
0: ja.
1: Aquest
0: sí.
1: Toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els de van comprar, els de vaig comprar jo, perquè jo era un fiat,
0: vale.
1: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els de van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de sepultada, sí, sí, sí.
1: I això me'n record molt. Bueno, això és començaments, jo sempre he estat un
0: sí,
1: poc...
0: Sí, sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí, ara l'O no hi ha cap botiga
1: no,
0: de discos, no?
1: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i dalt a la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, abans, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que a mi... que jo, personalment, volia tocar, érem el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro.
0: I un coro...
1: Que fa, més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale, vale, vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, has de tot, ara te contaré una net de tot.
0: Sí, sí, sí, conta, conta, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de fet censur, el grup primer que van tenir.
0: Sí.
1: Per tant, hi vam anar a tocar a les festes, es diu menja de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí,

0: tanta gent.
1: Sí, sí.
0: Eren tots els mateixos. Exacte. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era que
1: no tocaves dins missa, sí.
0: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
1: Correcte.
0: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
1: Vale.
0: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, se el sigui, en Xec,
1: en
0: Vidal.
1: Xec. Sí.
0: En Vidal, sí. L'esperàvem, que mos havia de dur mitjorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... No, i mitja presta.
1: Sí.
0: Després es feia molt presta, els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia quatre focus de llums.
1: Ole.
0: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant d'allò, allò me sembla que eren els Voltios o un grup així ara.
1: Els Voltios.
0: Jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
1: Vale.
0: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
1: Huracán, vale, no, al final estava tot.
0: Sí, una cosa, sí, però nosaltres van allà, vam veure, amb en Pere, no teníem grup nosaltres, no, encara. Eh?
1: Vale.
0: Sí, nosaltres no. Nosaltres...
1: Vull dir, amb els coros, els guitarrans,
0: sí,
1: i tal, amb
0: guitarra, coro, deixem l'odol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem l'odol modern.
1: Mm-hmm.
0: I també el feien pescar. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
1: sí,
0: fas coses d'aquestes.
1: Fas coses d'aquestes, sí. Més
0: feien un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
1: De quin any xerram, més o menys?
0: Això és l'any del 70.
1: Principis del 70, no?
0: 70, vull dir que encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
1: Vale. Okay.
0: O sigui, 69, 68, 70, més cap aquí.
1: Més aquesta...
0: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
1: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
0: Qui no és Huracán.
1: Que no és Huracán, què és?
0: El Censor.
1: Com s'escriu això?
0: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que nosaltres van... Hi havia un mercadalanc,
1: sí,
0: en Lipe, vale?
1: Vale.
0: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, a la fàbrica,
1: vale,
0: de sabates.
1: Sí.
0: Me venen a veure... I en Pere i en Lipe feien Samili.
1: Ahà.
0: Però que no sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor. I en Pere, corneta.
1: Ok.
0: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
1: vale,
0: i tambors. Han deixat la tuna de banda...
1: Bueno,
0: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé, eren tot el lot joves de que,
1: també
0: van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
1: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
0: Ja tenim, i clar, que sí. Vam venir a la feina i dic, ja mos veurem i ja en xerrarem. I,
1: sí.
0: I formam el primer grup, nosaltres tres.
1: Sí.
0: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
1: Sí.
0: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
1: Centre Sur.
0: Sur, migjorn. Censur.
1: Censur, molt bona.
0: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien dos instruments després, eh?
1: No, clar.
0: Nosaltres no sabíem cap botiga.
1: Ja.
0: I després no tenien doblers.
1: Clar que després...
0: Això era un altre més handicap que la botiga.
1: Correcte.
0: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
1: Els Isleños?
0: I m'ho enteran que tenen els instruments.
1: Vale.
0: I els de volen vendre. Bueno, doncs m'ho anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
1: Sí.
0: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un eco dinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
1: Bueno, no està mal.
0: Amb un Fender.
1: Ostres, bon material. Ja...
0: material. un baix fent

0: que ele, tinha em tolo.
1: As baixas fendas.
0: Baixas fendas.
1: As baixas.
0: Da toda a vida.
1: Sim, tio.
0: Ah, não sei, e um amplificador. Eu não sei o que era, esse amplificador, mas não recordes igual. E para me recordes preu. 39 mil pessetes
1: tots aquí, pua.
0: Tots aquí, pua. Nosaltres érem 3, ja van saber que 13 mil cada un.
1: 13 mil pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
0: Sí, sí, 74...
1: Una bona inversió vau fotre.
0: I però ho compram.
1: Ho va comprar.
0: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
1: No, tenia, no hi ha baixista.
0: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
1: Vale, ja teníem allà un saxo.
0: Vale. Va venir, bueno, va venir en Toni, escunyat, que el cel sigui, no, i no, no va anar, en Toni sonava el baix, però sí. Hi havia un baix de banda.
1: Sí, eh? Sí.
0: I com que en Tolo Lut era molt bo també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
1: En Tolo, Tolo Bogú, vale.
0: Cosí meu.
1: Ah, vale, clar, clar.
0: 13 anys tenia.
1: Hòstia.
0: I bé, i en Tolo, clar, tenia, sonava un pot de guitarra i allò, i bo, i bo, bo, bo.
1: Hosti, bon baixista, sí, sí, sí, ja ho havies tocat poques vegades, però...
0: I això ja...
1: Ja camina. Jo,
0: quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
1: Tu guitarra, en Tolo no es baix, es bateria, i amb...
0: La bateria era de Mercadal.
1: Sí, de Mercadal encara.
0: De Mercadal encara, ha dit el nom i ara... Finet de món.
1: Bé.
0: I en Pere, saxo i cantar.
1: Saxo i cantar.
0: En Felipe, bateria.
1: Felipe, perdó, sí, sí, sí.
0: I...
1: Sots la primeríssima formació d'aquest censur. Sots la
0: primera, que no té res a veure amb Huracán, eh? No. Sots no és Huracán.
1: Vale.
0: Sots el censur, duram un any,
1: un estiu. Perdona, i què tocàveu amb el censur?
0: Pues amb el censur...
1: Quina música fa?
0: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament, mos passàvem amb en Pere cantant.
1: Sí.
0: Era, jo, cançons... No sé. És que cançons així... Sobrem amb perfídia.
1: Vale, aquest tipus de...
0: Sí, jo,
1: cançons
0: jo,
1: en castellà
0: jo,
1: i tal,
0: jo
1: no?
0: Jo em fa una d'en Santana.
1: Puta.
0: Jo em fa una d'en Santana. Puta,
1: una Gibson tocaves tu, eh?
0: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
1: On deu ser la guitarra, aquesta?
0: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no, eh?
1: No, tio, perquè...
0: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, i dur a darrere una placa en el màstil d'alt.
1: Mal assumpto.
0: I és mal assumpto.
1: Ja.
0: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé, però quan la van comprar, això no, però...
1: Es havia rompa i van fotre una placa allà i...
0: El que passa que jo, tècnicament, jo era una Gibson...
1: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
0: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
1: Ostres, tio.
0: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però igual, però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
1: No, mala sort.
0: Bueno, després, en nosaltres venia molt en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
1: Vale.
0: M'ho feia un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
1: Bueno, sí, havia de fer una feina. Sí, sense equip i tal.
0: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
1: Vale.
0: Molt amic d'en Pere.
1: Sí.
0: I nosaltres, bueno, i no duem orga, i passàvem orga, pim-pam. I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es va impacientar, però ho va llevar... I ho posa per vendre.
1: Està clar.
0: M'ho anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
1: Un altre Fender,
0: i el van comprar. 5.000 pessetes.
1: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes no van ni ses cordes, ara.
0: Però aquell tenia un bon amplificador.
1: Sí, eh?
0: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
1: Sí. Un Hammond o un Fender o alguna cosa?
0: No.
1: Una marca que no t'hi fixis, no? Vale.
0: Un organet així mínic, allò era un farfissa venido a menos.
1: Vale. Però, hòstia, però que guai.
0: Era un farfissa, de tipus farfissa.
1: Sí.
0: I el va tocar en Toni.
1: Ok.
0: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
1: ja.
0: No tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia.
1: Fem un dia d'hotel, ja.
0: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feia molt era Geni, Migjorn,
1: vale.
0: Geni, Migjorn i Ferreries.
1: Migjorn no
0: vol. I l'Art. Migjorn a la Palmera.
1: La Palmera.
0: Cada diumenge.
1: Ok.
0: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
1: Molt cogn, 4 hores.
0: A Geni.
1: A Geni. Déu-n'hi-do.
0: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
1: cap
0: allà, i jugàvem fil d'una a les dues. Rai, i en Pere s'ho fotia tot, eh? Perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
1: Nosaltres sí, eh? Bueno, si no bufant en sacs, també, que... Fa...
0: Sí, bufava quatre cançons,
1: bé,
0: però havia de bufar.
1: Ostres,
0: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel, després als hotels hi havia animació, i era un altre món, eh? Això, sí, jo he viscut l'evolució del 74...
1: Fuà, tio, com devia ser allò, eh?
0: En el 2000 hi ha alguna cosa que van acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
1: Sí.
0: Fins 7 anys que no feim hotel.
1: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
0: Però en fem, sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure ja amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
1: Sí, eh?
0: Quan arribava, era ple. Però també es veu que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
1: De 9 a 12.
0: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? L'ho darrere no hi havia quasi...
1: Ens havíem a dormir, no?
0: Sí, no hi havia quasi ningú.
1: Bueno, és que les...
0: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot amb en Pere, no sabia que li de... No tenia punyeta.
1: Un anglès, no?
0: Un anglès. I en Pere fa un poc el loco, i va fer un poc, li va fer... Horror!
1: Horror!
0: Ho contant nosaltres, perquè se l'ha de ser veritat.
1: Hòstia, tu, horror!
0: Horror!
1: Ostres!
0: Un tio. I jo dic, Pere, tio, és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
1: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gent que et diguin això.
0: Fa gràcia, però
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Va fer de gràcia.
1: No ho crec,
0: gent
1: no ho crec.
0: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes. Però, en canvi, sonaves a mitjorn, sí, era un èxit.
1: Ja, ja, ja.
0: Se tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i
1: ja,
0: coses d'aquestes.
1: Ja, ja,
0: allò
1: ja,
0: a l'hotel no molava gent, segurament. Segurament.
1: Clar,
0: segur.
1: Sí.
0: També, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en vincle. En Pere cantava un parell de cançons de... Perquè nosaltres singles ha estat zero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès,
1: ja, ja, no.
0: amb un disco...
1: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
0: Google no sabia què era això. I moltes vegades, és que no hi havia... A vegades t'ho costava dir, discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en comprava en qualcun. Però no anaves amb... Oh, no, com a mare, aquí vas amb...
1: Sí, sí,
0: dues
1: sí,
0: vegades
1: sí, sí.
0: Em vas dir, no passa res.
1: Clar,
0: no era així, no?
1: No.
0: Això canviava molt.
1: Bueno, no és una passada, és un altre món totalment diferent.
0: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria en l'Iron Lidan, en Joan.
1: Vale.
0: Joan, l'Iron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos,
1: vale.
0: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
1: Sí.
0: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
1: bueno.
0: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
1: Ja.
0: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
1: El grup,
0: bueno, nosaltres m'ho anem.
1: Bueno, sí. Coses que passen.
0: Coses que passen, però...
1: Tampoc no, era... T'havia tenir 20 anyats, llavors, o alguna cosa així?
0: No, 17.
1: 17, vull dir que n'hi ha
0: 20. 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
1: sí,
0: allò,
1: sí, bueno.
0: Havia durat un any, era l'any 75, 4.
1: Sí.
0: 74, imagina't tu. Sí, bé, havia durat fins al 75.
1: Vale.
0: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
1: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest
0: ostre. Però, bueno...
1: Pique per quedar al mitjor, també... Sempre igual.
0: Sí, encara que ja pugui dir això, nosaltres no va ser res d'això, va ser musicalment, que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
1: No.
0: Pianista tampoc, eh?
1: No.
0: Que era, crec que era jo un bon pianista.
1: Esquela.
0: Sí, ve amb Scamon.
1: Ok.
0: I nosaltres, saps on provaven de mitjorn? La gent de mitjorn no sabrà. Quan arriben de Ferreries,
1: sí.
0: Allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
1: Sí. Saps?
0: Bueno, doncs, pues, allà mos van llogar, perquè nosaltres d'antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, això, perquè érem, allò era municipal i nosaltres...
1: Sí, sí, sí.
0: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, i nosaltres ja van dir prou. S'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria que no hi havia cap cotxe, un escap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
1: Okay.
0: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en es capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
1: Ole, un...
0: Un uah, Leslie. No era Ramon, però era un Leslie.
1: Vale. I un Leslie és un altaveu especial, sí, per teclats, vale, per gent que no ho sàpiga.
0: Sí.
1: Un caramel·let.
0: Un altaclat, sí. Allà va, un altaveu de dalt volta, i es davall, sí, no fixo. Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar, perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I... Vesquela, proves Leslie, nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquí i pensaven, què és això? Hi havia un, com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
1: Sí.
0: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, sí. Dona voltes, com un ventilador.
1: Sí,
0: ve un ventilador d'altaveu.
1: Sí.
0: I s'atura. I també anava a poc a poc, i fas el que fa per un orgue. Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i ells cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se va endur l'orgue, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
1: sí,
0: i quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien, l'Iron Cat, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bola, l'anem a fer.
1: L'anem a fer, ja veurà.
0: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre li fotien allò, i prenc, i traien...
1: No sé
0: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
1: Entens un, sí.
0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no? Els Beatles fan molt de guitarra de Leslie.
0: I van anar a l'Oar, me'n record. Però clar, no tenim nom. I que li posàvem, saps que li van posar el nom? Sicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
1: Cicris. Censors Cicris, vaja.
0: Això. Vam fer una actuació perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de censor i mos criden a l'OAR. I anàvem. Però va anar, bueno, va anar bé.
1: Vau fer sa...
0: Sí, vam fer l'actuació, s'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest, despit de... I ell mos diu, jo conec un guitarrista. Digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era,
1: vale,
0: però va ser el cantant.
1: Vale,
0: va venir, sí. I ell sonava guitarra. I, clar, i me donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell venia a la guitarra, i jo, la guitarra amb aquest, no hi veig per anar a veure ell. I a més cantava.
1: Sí.
0: I me diu, unidó, a tu, si te vols piano, orgue.
1: Sí.
0: Orgue. I nosaltres teníem els tres. Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orgue.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, escat de pot temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
1: sí,
0: a Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres, tu.
0: Que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: Perquè després va ser Cime a Musicassa.
1: Bueno, sí.
0: Pues a Musicassa d'Esborn.
1: D'Esborn, sí. Allà tenien, serà tota la vida.
0: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
1: No ho sé.
0: Bé, els van anar a de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, va, diu, això, diu, són quatre passes i anem avall. Nosaltres no, a Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat molt al Cúdia, perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia anat mai, però hi havia anat poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, en recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé, ara ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
1: Ja, tio.
0: Hammonds, però...
1: Ja, com vas a...
0: Allà em van flipar, nosaltres. Jo vaig flipar, en sèrio, m'agradaven molt els orgues, m'agradaven molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, Quan hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí. Un portàtil.
0: No, en vista haguessin comprat aquell.
1: Clar.
0: Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Era més modern, era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus, i tu un Leslie, ell també. El tenc també, no pot ser.
1: Tu guardes molt, tio.
0: Però hi havia un problema molt gros, però grossíssim. Valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el sensor.
1: Vale.
0: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
1: Sí.
0: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra mo pare i me diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs? Allà on vivia Waltros, que té, eh?
1: Sí.
0: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. Oh, d'aquella època, no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No, de fet, no hi...
0: I valien 250.000 pessetes.
1: En solars? Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allò, no diu.
1: Hòstia, tio.
0: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n compraré amb el ballon de solars, el piano.
0: I com que el vam pagar el comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
1: peles.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
0: Jo havia donat... Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano... Uf.
1: Ja.
0: Jo s'ho havia fet.
1: Sí.
0: I potser sabia... Allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he après jo.
1: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època tenies la senyora Paco, o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic, sí. I era un rotllo patatero, Lucas, encara ho és.
0: Era avorrit. I jo aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a cal la senyora Paca molt, perquè em escoro i m'agradava venir.
1: Sí.
0: Però jo el piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava.
1: Sí.
0: No tot cantava les coses, digues-les i tampoc no te pensis que...
1: Bueno, és que el que
0: era
1: hi havia.
0: Era,
1: sí, sense desmarge ningú,
0: jo, que he volgut aprendre perquè vaig comprar el llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons i però... No, zero. Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre com un loco i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots i van començar a sonar. Començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, l'Huracán, es forma final del 75.
1: Sí.
0: Decidim, després que es dirà Huracán,
1: sí.
0: Traïm el nom de la cançó de Bob Dylan.
1: Aquesta la sabia, sí.
0: Traïm el nom d'allà,
1: sí.
0: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
1: Sí, ja ho sé, jo. Sí. Els
0: Beatles, que sou quines coses. I...
1: De fet, tu i jo coincidim en el concert amb Ringo.
0: Exactament.
1: Però Ringo Starr van coincidir, tu i jo. Sí.
0: I jo havia d'anar a veure
1: en Paul McCartney.
0: Paul McCartney i va ser pandèmia.
1: Bueno, sí.
0: Va ben fotre perquè tenia entrades i
1: va
0: ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, pam, i dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: Dia 1 de maig, començant temporada...
0: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
1: Sí, que teníeu.
0: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror,
1: sí.
0: I el director mos va dir, senyores...
1: Aquí va...
0: Perquè aquí... aquí està...
1: Llavors el Huracán comença quan tu agafes el teclat.
0: Aquí comença el Huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta. En Llorenç toca guitarra i canta.
1: Vale.
0: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Fas qualque veus.
0: I en Tolo també fa veus.
1: Vale.
0: I en Llorenç i en Pere... En Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, perquè en Llorenç venia de cantar.
1: Sí.
0: Per tant, fem un grup... Bueno.
1: I fa un repertori més per guiri, ja, o...
0: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, més... Vale. Després van tocar, tocàvem... Presses, dissabtes, van tocar Mànics, ben qualque vegada, i...
1: Vale.
0: El grup va fer un canvi, jo crec important.
1: El 75, eh?
0: El 76.
1: 76, perdó, vale.
0: Neix el 75...
1: Però començava a fer actuacions...
0: Però la primera actuació fa, el primer de maig... Clar, tu pots dir... Huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va.
0: Però no tu el 75.
1: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera
0: actuació
1: d'Huracán.
0: Sí, això sí.
1: Uau.
0: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
1: Vale.
0: No perquè no sonàssim, però ja, estaven com a grup.
1: Estava com a grup sempre.
0: I no vol dir que no fessin qualque actuació, estava a vegada per mitjones, però no mos en recordam. No mos en recordem.
1: Vale.
0: Bueno, i mos en recordem molt de les que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale,
0: antes de... Perquè s'havia anat a Esquela, vale. I els van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any ja... Sant Tomàs, Cala Blanca, la Platja Gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu. També hi anàvem.
1: A la Platja Gran, sí.
0: És molt petita.
1: Sí, no m'ho
0: hagi dit, però també. Allà hi anàvem un dia, també. A Tsur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vista Mar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà. Nosaltres tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí...
1: Bueno, el que us toca fent els músics.
0: Perfecte. Bueno, pues...
1: I què feu? Anàvem al furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
0: Que en Tolo i en Llorenç,
1: sí?
0: Després es compren 2 Simmarcs de doble altaveu.
1: Buh.
0: De doble bafle.
1: Dos altaveus. Sí.
0: Amb el cabassal damunt.
1: Dos altaveus.
0: Jo,
1: dos amplis, sí.
0: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè això després
1: cadascú,
0: dues equips
1: seus. Sí,
0: no passava, ara tot passava per taula.
1: Sí.
0: No, només per taula només hi havia els micros. Res
1: ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
0: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol allà enmig davall una cesta de baloncesto. Sempre,
1: ja t'ho dic, tio.
0: Sí. I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, hòstia, ja, quatre fots.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Claudi, després van començar a posar bombilletes,
1: sí,
0: i nosaltres sense bombilletes. No,
1: es va aixerar amb el Claudi, això, sí. És quan comencen a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja s'hi gent...
0: Però això ja més en van.
1: Molt més en van.
0: Això, nosaltres... Això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, ells van tenir un accident en la furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
1: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: En la furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no me l'havia tret, i venia Toto, mos feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps mos duia a Mercadal,
1: vale.
0: A sonar, i en Pere m'anava una furgoneta que en l'altre li dèiem el Dragón Verde, això és censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
1: El Dragón Verde.
0: Que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I ell i en Joan Cans, que m'anava a taxi, mos duen en Tolo i jo, i
1: en
0: Felipe cap a Mercadal, i en Pere m'anava a la furgoneta. Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc...
1: Sempre...
0: Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, tia,
0: però van tornar a partir, i en l'Aino després mos va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, perquè després hi havia moltes magudes amb els grupos, de Ciutadella i això. Nosaltres érem més d'estar, però aquests, hi havia moltes magudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes magudes?
0: Magudes, me refereix, que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, preparaven i no sé què...
0: Això n'hi havia molt, d'això.
1: Vale.
0: Jo veig que ara, no sé, jo ara no conec gaire, però ja veig grupos...
1: Allà, tot.
0: Allà
1: de tot,
0: suposo. Jo ara estic un poquet tota vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, ojalà si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar.
1: Ja.
0: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada, I en Rodri era bateria.
1: Sí.
0: I no, ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que vinc, no, que vinc al final de temporada. També, que ells tenien també... No,
1: coses que sí, que cada casa.
0: Després, hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri.
1: Mira.
0: Perquè no està a Menorca. I hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez. En Pérez és un ciutadà llanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pérez és un ciutadà. Pere Marí també ha sonat també en altres. A la primera cinta va gravar un parell de sol, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí. Sí, ho he vist. Sí,
0: I el va fer ell. No, en Pérez. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes.
1: Uh-huh.
0: I van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola.
0: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan vengui.
1: És la setmana que ve.
0: Quan vengui. Bé, aquest dies...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur... I me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer.
1: Vale.
0: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que són pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé.
1: Vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és del 77.
1: Uau.
0: Gravat en el casino, de mitjorn.
1: En el casino de mitjorn.
0: De mitjorn. Un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: En Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
1: Sí, sempre seguiu fent de sols, els estiu i verbenes i coses.
0: Verbenes, pitos i flautes.
1: Ja es fan festes de por i verbenes, sí, i tot el rotllo, que les festes s'hi haurien d'estar, però...
0: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
1: El tripleta.
0: Tripleta.
1: Sí, sí, sí.
0: Dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau!
0: Allà enmig.
1: Vale.
0: Vale. Però...
1: Ostres!
0: Però, Pere, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia fotint un escenari xulo.
1: Sí.
0: I feien dur grups folclòrics.
1: Vale.
0: D'Aragón, sí. I puestos d'aquests i allò. I clar, les festes acabaven molt prest després, eh?
1: Clar, no, és que és molt diferent.
0: I nosaltres havíem de tocar a tabada a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per exemple?
0: No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho puc. Bueno, podria ser el dissabte, sí. podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent, allà, allò, nosaltres, clar, érem per allà, i les 12 havien d'acabar, i que es van acabar a les 12 menys quart.
1: Qui és folclòric?
0: Folclòric,
1: és... Ah, vale.
0: I nosaltres anem allà i començàvem, sí. Va, faran l'actuació, venen 2 assajos o 2 municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. 3 cançons van sonar.
1: I van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Fantàstic.
0: Fer aturar.
1: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
0: I no podien fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer 2 anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent hi han anat... De fet,
1: Sant Climent
0: hem estat els pregoners.
1: Sí.
0: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent...
1: Allà anaves divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges. Tal vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns.
1: Sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: No, dissabtes,
0: però...
1: altres, sí.
0: Tenim clar, ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... No, clar.
0: I eres dissabte, me'n record.
1: Ja.
0: I vam fer 2 grups.
1: Ah, sí?
0: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i 2 o 3 van tocar a l'hotel... i 2 o 3 se'n van anar allà, o 4.
1: Osta.
0: I quan van acabar en el Tours Hotel...
1: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
0: Quan van acabar a l'Hotel, furgonetes...
1: Vale, vale, vale.
0: Llumosanes.
1: Ostres,
0: però que bona. Jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale, vale.
0: En Pere també va cantar els dos puestos. En bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i per acabar vam agafar un baixista... i un bateria i van anar allà amb
1: vale, vale, teniu un poc de...
0: van fer rotllo aquest,
1: que bona.
0: Un any, i això va ser el 70, això va ser el 77-78, aquests dos anys, 78-79, no, 77-78 devia ser.
1: Que guai.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homus, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal en porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, son bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclatassangs.

Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, La Cucanya, Serrambes, Miniatzau, El Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, Esbanyul, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.